0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança.

0: Abans ens vetes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterio, amb DJ Glasshat.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.

0: Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 19 graus a Tremp, 23 a Parets del Vallès i 24 al Pantà de Riba-roja. Protecció Civil ha donat ja per acabada la primera onada de calor de l'estiu. Ahir el servei d'emergències, però, encara va atendre més de 200 persones en relació a la calor. Les altes temperatures, que continuen sent la notícia aquests dies, però sense cap mena de dubte, la notícia ara mateix, la notícia de la nit, la tenim a Venezuela.
1: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que haya estado particularmente afectados.
0: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, explicava així. Dos terratrèmols tremendament forts i en menys d'un minut han sacsejat el país. S'ha declarat l'estat d'emergència. Ara mateix no tenim un balanç concret. La destrucció sí que ens diuen que és tan gran que aquesta hora encara és impossible de quantificar. Ara bé, les imatges que arriben per les xarxes socials indiquen que estem davant d'una tragèdia que pot ser majúscula. Això que estem sentint és un vídeo que circula per les xarxes de l'aeroport de Caracas. Tot això fa pensar que estem davant d'una enorme tragèdia. Tant a la capital com en altres punts de Venezuela hi ha edificis ensorrats, molts que han quedat greument malmesos, infraestructures que han quedat inservibles. En definitiva, val la pena que aquesta hora, a les 6:02 al matí de Catalunya Ràdio, anem en directe cap a Venezuela. Saludem el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu? Bon dia.
0: Abans que res, tu com estàs? Estàs bé?
2: Bé, estic bé. Estava prenent un cafè i afortunadament estava en un lloc a l'aire lliure i no ha passat res. Estem bé.
0: Què en sabem, de moment? Perquè sabem aquestes imatges que realment són esfereïdores, però no sabem balanços, de moment, encara, no?
2: Doncs la veritat és que no ho podem saber. Jo estic a la ciutat de Caracas, hem estat reportant, doncs, fent unes imatges i buscant on és que hi havia ferits, on estaven evacuant les persones. Hem pogut anar fins a la plaça França, al barri d'Altamira, on sí, ens hem trobat dos edificis ensorrats sencers. Dintre de l'edifici calculen els equips de rescat que hi havia unes 20 persones. Hem vist com en podien rescatar 6, fins i tot 7. I després ens hem dirigit al barri de San Bernardino, també al costat del centre històric, on també estan rescatant persones. Tots els equips de rescat, els veïns, estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers que han sortit amb la bata, amb el pijama, amb els animals de companyia, la gent gran que viu normalment, doncs, que a aquestes hores de la nit ja estava a casa recollida, doncs la podem veure fora, menjant, tapada del fred, de qualsevol manera que han pogut sortir de casa, les famílies senceres, amb els fills. La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70, que havia sigut un d'igual o més fort que aquest, d'una escala de 8,5 aproximadament, mentre que el d'avui ha sigut de 7,5. Hem tingut afectació als estats de La Guaira, a part de Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo i Falcón, on s'han vist afectats. És cert, com estava comentant, que no es poden quantificar la magnitud de ferits, de persones que puguin haver perdut la vida i dels edificis afectats a aquestes hores en aquests moments. Els equips de rescat estan en ple treball i estem esperant si pot haver-hi una rèplica. Afortunadament, s'ha cancel·lat l'avís de possibilitat, l'alerta de possibilitat de tsunami a la costa Carib, a La Guaira, a la zona més poblada, aquí al costat de Caracas, i estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada, i bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats, i vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora. No sé si teniu alguna pregunta més concreta.
0: Sí, no,
2: de moment és tota la informació que us podem aportar.
0: El que t'anava a dir és que hem de recordar, un amic ho deies tu molt bé, són aquests dos terratrèmols, magnitud 7,2 i 7,5, que evidentment és una magnitud enorme, però és que a més han estat molt junts l'un de l'altre, han estat en pocs segons de diferència, i pel que ens deies, Bernat, el país està aturat, perquè també hem llegit que evidentment s'han suspès escoles, transport públic, l'aeroport està tancat, és a dir, ara mateix el país està aturat a l'espera de aquestes feines de rescat que tu ens comentaves ara.
2: Sí, exactament. No tenim ni l'aeroport funcionant, algunes autopistes principals, especialment pel que pugui haver passat als ponts, han sigut tallades, s'ha cancel·lat la circulació, només els equips d'emergència i de seguretat estan circulant. El que sí que us puc dir és que m'ha sorprès, bé, vaja, bueno, amb el que una persona que ha crescut fora, no?, a qualsevol altre país, m'ha sorprès molt com la gent s'estava ajudant en les tasques de rescat, abrigar la gent que ha sortit a fora quasi en pijama i que no tenia res per abrigar-se. hi ha un poble, una gent molt, molt atenta i molt disposada a ajudar-se els uns als altres, i jo us mantindré atents amb les màximes informacions que puguem anar recopilant en les properes hores.
0: Doncs Bernat Lautaro, i tornem a parlar d'aquí una estona. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: El Bernat és periodista català, com el sentíeu, viu a Caracas i ens ha portat els últims detalls d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Insistim, dos terratrèmols, un doble terratrèmol, 7,5 i 7,2 de magnitud, segons de diferència. Insistim, és important destacar-ho, que no tenim balanç encara, no tenim cap xifra, ni de víctimes mortals, ni de ferits, ni de destrucció material, però apunta que el balanç pot ser devastador. De fet, Donald Trump acaba d'escriure a les xarxes que el nombre de morts serà això, devastador. Un nombre de morts devastador. El Servei Geològic dels Estats Units ha estimat aquesta mateixa matinada que la xifra potencial de víctimes pot estar entre les 10.000 o les 100.000. Evidentment són càlculs, eh? No tenim res oficial ara mateix, però el Servei Geològic dels Estats Units és qui fa aquesta estimació entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. En fi, anirem seguint per descomptat aquest balanç i aquestes feines de rescat a Veneçuela per veure com continuen aquestes tasques i per donar tots els detalls que anem sabent al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta tragèdia que ha tingut lloc aquesta matinada a Veneçuela. Ara mateix són les 6 i 7 minuts. En d'altres qüestions de l'actualitat, en el terreny polític i judicial, aquí a Madrid, vaja, tot continua girant al voltant d'aquesta declaració de Pedro Sánchez que ahir seguíem en directe.
3: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es com no vamos a continuar.
0: Després de la compareixença del president espanyol al Congrés, que vam seguir aquí al programa, queda clar que Pedro Sánchez no té cap intenció de llançar la tovallola. Avui en parlarem a l'Àgora amb dues de les principals formacions polítiques. D'entrada, l'oposició, parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i també una diputada dels Comuns, Aina Vidal. Li preguntarem si aquestes explicacions que ha donat Pedro Sánchez són o no suficients i si això canvia alguna cosa. També analitzarem les novetats judicials de les últimes hores, perquè la dona de Pedro Sánchez ja ha entregat el passaport a l'Audiència Nacional. La Guàrdia Civil ha acusat Zapatero d'un altre delicte de tràfic d'influències. A més, l'expresident espanyol estudia accions legals per la filtració de la seva agenda, perquè arran d'aquest cas s'han filtrat diverses converses que, per exemple, tenen a veure amb les negociacions amb Junts. No té res a veure amb la causa que s'està jutjant. Absolutament res a veure. Però s'ha filtrat igualment i això l'expresident espanyol, la seva defensa, ha assegurat que està indignat. I també tindrem novetats del cas Leire Díaz. Declara avui com a imputat l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. En fi, més continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. A 9:45 anirem fins a Collserola. Fa molts dies que no parlem de la pesta porcina, però continua havent-hi les restriccions d'accés en aquella zona. I això ho estan fent passar especialment malament als restaurants.
4: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: Restaurants i comerços, també. Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola, de Molins de Rei, ens deia això. I quan passin 20 minuts de les 10, quan faltin 20 minuts de les 10, parlarem de menjar que tenim a la nevera, menjar que es fa malbé i que no ens l'hem de menjar. Això ho repassarem amb el químic i expert en seguretat alimentària, Lluís Riera. Encara sobre menjar, avui és dijous, per tant, toca la taverna, Maria Nicolau, Pau Arenós, Carles Xuriguera, Marc Casanovas, i avui també amb Sílvia Subirós, que és la directora del documental La cuina dels homes.
5: Com vàrem anar cap al motel el primer any, doncs ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia...
0: Aquest és un trosset del tràiler, és l'històric restaurant al motel de Figueres que va fundar l'avi de Sílvia Subirós. I a partir de les 11, per cert, també ens preguntarem com ens hem de cuidar la pell d'aquest sol que està fent en aquest inici d'estiu. Ens visitarà el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i més, com es diu en aquests casos. Aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Tot això en un programa evidentment molt marcat pel que aquesta matinada s'ha viscut a Veneçuela. Insistim, doble terratrèmol de 7,5, 7,2 de magnitud, amb un balanç que encara és incert, però a banda d'això, repassem què més dona de si la matinada. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
7: Amb les primeres xifres de morts per la calor. A Catalunya s'han registrat 13 víctimes mortals relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Així ho ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut Carles III, l'Institut de Salut Carles III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenen més de 85 anys.
0: Això aquí, però a Brussel·les?
7: En una reunió avui, diversos líders europeus, entre ells l'alemany Friedrich Merz o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, participen a la conferència per a la recuperació d'Ucraïna.
0: A les 6 i 10 minuts, amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Continuant el rumor sobre quan i com serà el casament de Taylor Swift. El New York Times publica que la cantant ha llogat al Madison Square Garden el cap de setmana del 4 de juliol. De fet, segons el diari, Swift també ha demanat un permís per tancar els carrers del voltant des de 2 dies abans, a partir del dia 2.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb la detenció de 2 treballadors japonesos d'una empresa industrial. Els han acusat d'intentar treure del país minerals crítics de contraband. Això amenaça d'empitjorar encara més les relacions entre el Japó i la Xina.
8: Avui és dijous 25 de juny, comencem el dia amb temperatures altíssimes, ja aquesta hora amb 25 graus a Casserres, al Berguedà, 27 a l'Estartit i 25 graus a la ciutat de Tarragona. Avui, tècnicament, però, s'acaba la onada de calor, tot i això encara tindrem valors molt alts de temperatura que arribaran entre els 30-32 graus a la costa i entre els 34 i 38 a bona part de les comarques de l'interior. Baixaran 1 o 2 graus, això sí, respecte a la d'ahir, per exemple. De cara a la tarda, arribaran alguns núvols prims per l'oest, algunes nuvolades al Pirineu, avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixat de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
0: Gràcies, Eloi Vila. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. Ara mateix falten 3 minuts per arribar a 6:45. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, començàvem només amb això. 2 forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, hora nostra, han ensorrat edificis sencers a Caracas i a d'altres ciutats del país.
10: I el govern veneçolà ha decretat ja l'estat d'emergència.
0: Recapitulem com està ara mateix la situació amb el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
11: Les imatges d'edificis ensorrats, escardats i fracturats i a mig caure, i també de veneçolans desesperats i angoixats omplen les xarxes socials mentre els equips de rescat busquen supervivents. L'aeroport de Maiquetía, de la capital veneçolana de Caracas, també ha patit els efectes dels forts terratrèmols i quedava impactat pels tremolors. Els vols que ja estaven en ruta cap a Caracas han estat desviats a països veïns. Catia la Mar, a la zona de Caracas, al Carib, és una de les més afectades i destruïdes. Delcy Rodríguez és la presidenta interina de Veneçuela.
12: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Aquest és el panorama ara mateix a Veneçuela. Insistim que no hi ha xifres encara, de víctimes mortals, ni tan sols de les destrosses materials. Però totes les imatges, totes les avaluacions que s'estan arribant, tots els possibles, les possibles previsions indiquen que el balanç pot ser devastador per aquest doble terratrèmol de 7,2 i 7,5 que més han tingut lloc amb segons de diferència a diversos punts de Veneçuela. D'això, hem de parlar, evidentment, de tota l'actualitat política judicial centralitzada a l'esfera socialista. De les novetats de les últimes hores és que l'expresident Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes, del 2024 i el 2025, on hi ha missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenien res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán.
0: Mentre l'entorn de l'expresident reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, com es diu en aquests casos, el PSOE diu que s'han vist vulnerats els drets fonamentals.

0: Desmarcar un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
2: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
2: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre el que van dir la resta de grups, Junts per Catalunya va demanar a Pedro Sánchez que s'aparti perquè la majoria de la investidura pugui investir un nou president i així acabar la legislatura. És a dir, si fa no fa el que ha fet Keir Starmer al Regne Unit.
5: Fins ara els de Puigdemont havien demanat la convocatòria d'eleccions, però Míriam Noguera suggeria aquesta altra fórmula que Pedro Sánchez també rebutjava.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo, pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
5: Per la seva banda, Gabriel Rufián d'Esquerra va acollar Pedro Sánchez preguntant-li si sabia què feia Ábalos.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
5: Al Senat, la majoria del PP va aprovar amb Vox una moció que demana la convocatòria d'eleccions. Els juntaires ni tan sols van votar perquè els populars no van acceptar-los una esmena sobre l'aplicació immediata de l'amnistia.
1: Tot això poques hores abans que Begoña Gómez, és a dir, la parella de Pedro Sánchez, entregués el seu passaport al jutge que la investiga, el jutge Peinado.
0: És una de les mesures cautelars que el magistrat va imposar-li després d'enviar-la a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
1: Passen dos minuts d'un un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, escolteu que els bisbes espanyols també s'han posat en aquesta història i li demanen a Pedro Sánchez que valori si cal convocar eleccions.
5: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant la corrupció.
8: Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles o si es que se puede mantener la situación actual.
1: Altres qüestions. Els bombers han treballat tota aquesta nit per acabar d'extingir i sobretot revisar els punts calents de l'incendi que va començar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès.
0: Ahir al vespre el van poder estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població per la millora de les condicions. L'incendi hauria començat en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
1: Més detalls, Cristian Roldán.
9: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes, el cap d'intervenció dels bombers.
10: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada doncs, cap a la carena, que ens ha obligat doncs, a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
9: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs fa el matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Cristian. No ha estat l'únic incendi de les últimes hores. Els bombers ahir en van estabilitzar un altre a Isil, al Pallars Sobirà. En aquest cas es va declarar en una zona de difícil accés.
5: El foc que va començar al migdia al camí de les Falles va cremar en direcció contrària al poble i es va poder estabilitzar 4 hores més tard. A Odèn, al Solsonès, els bombers també van estabilitzar un altre incendi en una zona molt complicada, a dalt d'una carena a prop del port del Comte.
1: I França ha decretat per avui l'alerta vermella pel mateix, per calor extrema. Alerta vermella en 14 departaments que concentren més de 40 milions de persones.
0: La canícula s'ha desfermat a l'est del país en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar la calorada. Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat.
1: París, Isabel Galí.
11: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un quart i quatre minuts de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
12: Bon dia.

0: Més notícia de la nit. L'extrema dreta es confirma que pren el poder a Colòmbia. Abelardo de las Priella ja s'ha proclamat president electe.
1: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
2: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador Abelardo de las Priella. Tres dies de recompte de vots, és a diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per capgirar els resultats. De las Priella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, la inseguretat i les guerrilles actives al país, 10 anys després d'un procés de pau que considera un fracàs i que vol sepultar.
0: I també d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, tot i les desavinences sobre les inspeccions nuclears i, sobretot, l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data l'ha avançat el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
4: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
3: Ahir, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, va afirmar que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
5: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
3: L'Iran adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington.
0: Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta en aquestes converses de pau entre els governs dels dos països que, com dèiem ara, s'estan duent a terme a Washington.
6: El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
7: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar, Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
6: En canvi, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla preveu la retirada de les tropes israelianes a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban.
4: Israel no reclama cap territori del Líban. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
6: Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país.
0: Per cert, que el preu del petroli continua baixant i, de fet, ja està molt, molt a prop del nivell que tenia abans que comencés la guerra.
1: El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat lleugerament per sota dels $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. També continua la tendència a la baixa del preu del gas. Segons els informes de les consultores especialitzades, molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte. En tot cas, són símptomes que el mercat interpreta com a positius.
0: 6 i 24 minuts. Ara sí, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Tres titulars de cultura amb tres cançons, com sempre a aquesta hora. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: La primera. No puedo...

0: tanca el Festival Afònica Banyoles amb un concert de Kiko Veneno. Fins diumenge hi haurà una trentena de concerts més per diferents escenaris a prop de l'Estany i per la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril.
1: La segona.

0: I avui, concert de cloenda del Festival de Piano Toca'm a Tortosa, Manu Guijón presentarà el seu nou EP Galaxies. El concert és avui a les 9 del vespre a la plaça de la Catedral.
1: I la tercera. Manu!

I avui al Palau de la Música Catalana, concert amb la Delica Pop Orchestra, on repassaran temes d'Ava, els Beatles o de Queen, i també clàssics de Leonard Cohen, Radiohead o Michael Jackson. El concert és avui a les 8 del vespre.

0: minuts i arribarem a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet perd la Lliga davant d'un València molt superior.
1: Molt superior, sí. Derrota el Palau 84-108 i el València de Pedro Martínez, que aconsegueix la segona Lliga de la seva història. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: Xavi Pasqual, que deixa la banqueta blaugrana amb una derrota.
3: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: També deixen el club Satorans, que Vesely, Billy, Hernán Gómez i la Provítola. Són declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
4: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Avui el Barça es pot proclamar campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo Murcia a partir de 7:45.
0: Mentrestant, qui ha estat rebut com un campió és l'Igualada, amb el títol de la Lliga d'Hockey Patins 29 anys després, Robert.
1: Amb la victòria a la pista del Liceu els per als... Aquesta era la rebuda a l'aeroport del Prat de Barcelona, sisena Lliga de l'Igualada, que es torna a coronar després de molts anys de sequera, una lliga que arriba, a més, després de capgirar un 2-0 a la sèrie final. Al Mundial de Futbol, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, les dues seleccions classificades, Brasil, que guanya 0-3 a Escòcia amb la reaparició de Neymar i dos gols de Vinícius, també de matinada Marroc 4, Haití 2, Sud-àfrica 1, Corea 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. Allau de partits a la jornada d'avui, en destaquem dos, a les 10, Equador, Alemanya, i de matinada fent a 2, Japó, Suècia, a partir de la 1 i a les 4, Turquia, Estats Units.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, recordeu que parlarem, entre d'altres coses, de, sobretot, els efectes de la calor entre la pell. Avui, que aquests dies amb aquesta calorada, a partir de les 11 farem consultori dermatològic amb el doctor Ramon Grimal i també amb el Jordi González. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz.
5: Bon dia. Ara que Catalunya ja la tenim definitivament convertida en una sauna gegant i ve molt de gust passar el temps lliure en remull sense totes les infinites incomoditats de la platja, crec que un bon motiu per llevar-se, per la gent que teniu piscina, és saber la veritat. Serà una veritat dura, segurament. Dolorosa, també. Però us la diré perquè crec que mereixeu saber-la i també una mica perquè crec que feu veure que no, però vosaltres mateixos ja la intuïu. Aviam, gent en piscina. No us hi heu fixat que cada any per aquestes dates el mòbil us vibra més que fa res, 3 o 4 setmanes? No noteu que alguns amics us tracten millor i que aquests amics justament no tenen piscina? Realment no heu observat un augment sobtat de popularitat a mida que apreta la calor? I tota aquesta gent amb qui a l'hivern us costa molt de veure-us, que de cop i volta té moltes ganes de venir-vos a veure, la veritat és que no sou vosaltres, amics i amigues, sinó la piscina. Casa vostra és un refugi climàtic i vosaltres teniu la sort de ser-ne els propietaris, així que, si us plau, obriu-nos les portes. I ja de pas, poseu cerveses a la nevera.

I per arribar a dos quarts de set, l'últim exemple d'una cançó que ja té uns quants anys, aquesta en té 15, per ser més exactes, i que s'ha reviscolat a les últimes setmanes, bàsicament per l'acció 1 de les xarxes socials i 2 perquè ha aparegut en una sèrie. En concret, ha aparegut a la sèrie Shrinking, on els diversos actors de la sèrie interpreten aquesta cançó.

0: Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Evidentment, el principal i el més preocupant, Veneçuela.
1: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
2: Se cayeron todos edificios. Dios mío, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
3: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo.
0: Són alguns dels vídeos que circulen per les xarxes socials d'aquest doble terratrèmol a Veneçuela, un de magnitud 7,2, l'altre de 7,5, que han sacsejat bona part del país.
4: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos. En este momento,
5: les autoritats veneçolanes, sentíem la presidenta interina Delcy Rodríguez, estan avaluant els danys. S'estima que seran molt greus i possiblement amb pèrdues de vides perquè s'han ensorrat edificis sencers.
0: A hores d'ara continuem sense tenir un balanç, ni de danys materials ni de danys personals. Però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem ara fa tot just uns minuts en directe des de Caracas amb el periodista Bernat Lautaro, que viu a la capital veneçolana.
6: Tots els equips de rescat, els veïns estan abocats a la tasca de veure quines persones es poden salvar. Tenim desenes, centenars, milers de persones als carrers.
7: Des de la seva xarxa social, Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
0: Aquesta és la notícia d'aquesta matinada. Aquests dos terratrèmols molt seguits, amb segons de diferència a Veneçuela, que per les imatges que estem veient a les xarxes socials, els danys que pot haver deixat poden ser realment majúsculs, però continuem sense tenir ara mateix dades, o anirem seguint per descomptat aquí al matí de Catalunya Ràdio. També seguirem, evidentment, tota l'actualitat política judicial centralitzada a Madrid, que, com sabeu, està sent molt activa últimament. De les novetats de les últimes hores és que José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
5: La documentació que s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
0: Tot això després que el Congrés, oposició i socis d'investidura carreguessin, amb matisos, però carreguessin contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció que l'envolten, en alguns casos presumptes, i evidenciessin que el president espanyol està cada cop més aïllat.
7: Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras, portaveu de Junts.
8: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
9: Apartis y deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: El president del govern espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
10: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo.
0: Ahir ho vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui ho continuarem analitzant a l'Àgora, on parlarem amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Això mentre els bombers, també d'aquesta nit, han continuat remullant i revisant els punts calents de l'incendi de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir en principi avui mateix.
5: Ha obligat a confinar la població durant 4 hores. Sobre les causes, sentim Carlos Lupiáñez, l'alcalde.
11: En principi, per lo que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
0: I França avui està sota alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
7: També el Regne Unit, en aquest cas, per la calor que està fent a Gales i al sud d'Anglaterra.
0: Per cert, que ara ho dèiem, a partir de les 11 al matí obrirem consultori sobre com hem de tenir cura de la pell en aquests casos d'episodis de sol extrem. Ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això, i també és notícia de la nit, l'extrema dreta arriba, ara sí, oficialment, al poder a Colòmbia.
5: Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe, mentre que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut la derrota.
12: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
0: I notícia que ha pogut constatar al matí de Catalunya Ràdio, els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des que es va tancar el parc natural al març pel brot de pesta porcina.
7: Fran Martín, de l'hípica Padoc Activo Collserola, Molins de Rei, denuncia.
13: Quan tens una mesura de restricció que pot ser durant un, dos o tres mesos, jo crec que la gent en general, no, entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs, ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos i clar, ja això, i té pinta i que va per llarg, no?
0: I atenció amb això, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla a Vilassar de Mar, al Maresme.
5: Cosa que va obligar la banda mallorquina a suspendre el concert. És el tercer cop que els passa des que van començar la gira.
0: Aquests són alguns dels titulars. Repassem ara les portades a la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
0: Evidentment, el terratrèmol de Veneçuela encara no ha arribat a les portades portades de la premsa escrita.
14: Això mateix ha passat fa poques hores, als diaris no hi han arribat a temps, unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari Ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Avalós amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat, i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura, i tant, que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo també mira més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero, i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional. Altres temes de portada: calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I per acabar, la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 24 graus, però al migdia arribaran els 37 a les preses de la Garrotxa. 17 graus ara mateix, la màxima prevista és de 35. Avui calor, però una mica menys que ahir. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Si el temps serà molt tranquil, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que avui no deixaran pluja, i amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir. Per tant, avui tècnicament s'acaba l'onada de calor, tot i que l'episodi d'altes temperatures es mantindrà gairebé una setmana més.
0: I després d'aquestes explicacions que comentàvem ara de Pedro Sánchez ahir al Congrés, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. Diuen els cronistes parlamentaris que la sessió d'ahir al Congreso va ser la més dura per Pedro Sánchez. Pocs se'n recorden de quan el líder del PSOE el va defenestrar el seu propi partit i hagué de tornar al seu escó com un simple diputat ras. Dic això perquè jo ahir el vaig veure a la mar de tranquil. Tot allò que li va dir el PP ja s'ho podia esperar, i la bronca dels seus aliats independentistes, per dura que fosen les formes, és estèril en el fons. No només perquè Gabriel Rufián i Míriam Nogueras van investir Sánchez a cambio de nada, sinó perquè li independentisme va fiar la seva estratègia a l'amnistia. I per molt que els dolgui, el garant principal de l'amnistia, que per cert, també m'agradaria recordar que la va negociar un tal Santos Cerdán, és Pedro Sánchez. Aquí matem els polítics molt ràpid, i a Sánchez el porta matant d'ençà que va néixer.

0: El Mundial del Mèxic, del Mundial de Mèxic del 86, és un dels més mítics que recorden aquesta cançó d'aquell Mundial, parla de l'amistat, de la pau, de l'alegria i de la unió del planeta.
1: Colores, las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial.
2: El mundo unido por un balón és el títol de la cançó del Mundial, en el considerat el millor Mundial de tota la història. El xilè Juan Carlos Zavara i els cors dels germans Zavala, molt coneguts per les seves aparicions als festivals de la OTI del moment, van posar música al Mundial d'Argentina, que es va proclamar campiona del món 4 anys després de la Guerra de les Malvines, en un partit mític entre l'Argentina i el Regne Unit. En el partit de quarts de final entre Argentina i Anglaterra, el partit del segle, Maradona va firmar la millor actuació de tots els temps amb dos gols, el gol que va fer amb la mà de Déu, i l'altre considerat com el gol del segle, en què va arrencar des del mig del camp i va driblar tots els jugadors possibles i va acabar fent gol.
1: México 86, México 86, el mundo unido por un balón.
2: La final del Mundial va tenir color argentí. Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic a Alemanya per 3-2.
0: I a banda del Mundial, què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Marta Viana, com estàs?
3: Què tal? Un mano a mano que hem fet amb la Lara García. On hem comentat, per exemple, l'entrevista d'Héctor Bellerín al programa Cara al Show de Marc Giró sobre les multes als futbolistes. Multes, atenció, en funció de si guanyen pes un dia per l'altre.
4: A nosotros nos multan por muchas cosas, sí.
5: ¿A los futbolistas?
4: A los futbolistas, sí. Sí, sí, sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
5: Para adentro.
4: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas. Y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues,
5: punta.
4: No sé, ¿Y 50 la... euros, por ejemplo.
0: No, és Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I on són festes avui, Marta?
3: Mireu, avui engega la festa major de Sant Pere de Vilamajor a 8:45 a l'escola Torre Roja, sopa de germanó, adreçat a les persones de més de 65 anys de Sant Pere de Vilamajor i les seves parelles. I a les 10, concert d'Ava The New Experience, fins a 11:45 també a l'aparcament gran de l'escola Torre Roja.
0: I a les xarxes, què s'ha fet viral?
3: Doncs tothom parla de la nova polèmica de Dani Martín en el seu últim concert a Còrdoba. Hi havia una nana amb una pancarta amb la frase Dani, puja'm a l'escenari, ell ho ha llegit, i aquesta ha estat la seva reacció.
6: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? ¿Y qué es ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada, ¿vale? Es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
3: Cantant ha fet després, això sí, un vídeo dient que mai es riuria d'una nena, que ho havia fet en un to totalment irònic, ha demanat perdó a aquells que s'han sentit ofesos i ha acabat dient que últimament creu que la gent té la pell molt fina.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Lluís Albaric, de la Palma d'Ebre. Té dos immobles al municipi amb una coberta d'amiant que s'ha de retirar. El primer, un habitatge, el va poder treure sense problemes. El segon, però, és un magatzem situat al casc antic i això fa que el fibrociment s'hagi de substituir per una coberta de teula. La Generalitat té oberta la convocatòria d'ajudes per la retirada d'amiant fins al 2 de juliol, però el Lluís diu que el seu problema és que la coberta de teula implica fer uns treballs que li disparen el pressupost. Lamenta que es troba en un cul de sac.
9: Si ara hem de fer una coberta de teula, això aporta molt de pes, i a la porta molt de pes hem de o reforçar el que és l'assentament de les vigues o fer la casa nova.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia. dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El fred del sector tecnològic, que va començar a Wall Street fa uns dies, ja es trasllada a les borses europees. Ahir, els principals índexs europeus van tancar amb caigudes generalitzades. L'IBEX 35 ha baixat un 0,40% per sota dels 19.400 punts. El DAX alemany ha perdut més d'un 0,60. A Wall Street, el Nasdaq continua acumulant pèrdues. Ahir es va deixar un 0,43% al tancament de mercat. Pel que fa als parquets asiàtics, el Hang Seng de Hong Kong cau 1,40%, mentre que el Nikkei de Japó puja 4 punts. I pel que fa al preu del petroli, avui cau 1,70% fins als 72 dòlars del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Catalunya Ràdio. 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I ho fem molt pendents del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela aquesta matinada.
13: El més important, de magnitud 7,5, s'han ensorrat edificis sencers a Caracas i altres ciutats del país. Tot plegat ha passat poc després de les 6 de la tarda, hora local. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut. Això ens explicava fa una estona al Matí de Catalunya Ràdio el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas.
14: Estem esperant les possibles rèpliques. Molta gent passarà la nit fora, la gent està molt espantada. I bé, hem pogut veure imatges esfereïdores, balcons sencers caient, cotxes destrossats. I vaja, serà una nit molt llarga per la gent que dormirà fora.
13: El país està aturat, l'aeroport no funciona i el govern ha decretat l'estat d'emergència. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
15: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos. En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
13: Donald Trump a les xarxes parla d'un nombre de morts devastador i que els Estats Units estan a punt per ajudar els seus nous i grans veïns.
12: De la crònica politico-judicial, José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i 2025 i missatges personals.
13: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no tenen res a veure, com ara les gestions que feien Puigdemont com a intermediari. A partir d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional també ha conclòs que l'exlíder socialista es van butxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Fonts pròximes a l'expresident espanyol, però asseguren que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat.
12: Tot això després que el Congrés Pedro Sánchez es defensés de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el PP.
13: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença, sense donar nous detalls, el president espanyol també va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, l'acusava de ser el nucli de les corrupteles.
16: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
17: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
13: Sánchez tampoc no ha convençut els socis d'investidura, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
18: Señor presidente, usted tiene pecado. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
19: Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
12: I aquí la notícia és la calor i l'alt risc d'incendis. De fet, els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc de Sant Quirze Safaja al Moianès.
13: Un foc que va començar ahir al migdia en una zona de matolls a prop d'una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Al vespre ja el van estabilitzar i es va aixecar el confinament de la població. Ahir també hi va haver dos incendis més que es van estabilitzar a la tarda. Isil, el Pallars Sobirà, que es va declarar en una zona de difícil accés, i a Odèn, el Solsonès, a dalt d'una carena a prop de Port del Comte.
12: Uns focs que arriben en plena onada de calor. França decreta per avui l'alerta vermella per calor extrema a 14 departaments.
13: Els ventiladors s'han acabat a les botigues i hi ha queixes per falta d'aire condicionat, excepte al sud-est del país. La resta està en alerta roja. Es mantindrà fins al cap de setmana. La canícula s'ha desfermat en aquest país, a França, en ple debat nacional sobre l'absència de solucions per suportar aquestes calors.
12: I també al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor per Gales i el sud d'Anglaterra,
13: on s'ha batut el rècord absolut de temperatura després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus. L'excepcionalitat de la situació ha provocat el tancament d'escoles i problemes de mobilitat al transport públic.
12: Més notícies. Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre el 30 i el 50% des del tancament del parc natural al març pel brot de pesta porcina.
13: Els ingressos dels establiments de la serra han caigut en picat per l'absència d'excursionistes i esportistes. Tot i que continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, els propietaris lamenten que bona part de la població ha deixat de freqüentar aquesta zona arran del tancament dels accessos. Fran Martín, de la hípica Pado, que activa Collserola Molins de Rei, denuncia que estan al límit.
20: Torna a ser una situació en la qual no s'entén del tot quin és el pla i, en fi, i quina és l'evolució d'això. No tenim informació directa. La informació que podem tenir nosaltres de com ens afecta o ens afectarà o quina és la planificació o les restriccions és, en fi, el nostre interès a l'hora de consultar webs de la Collserola o en aquest cas de l'Ajuntament, perquè no tenim directament informació.
13: I davant d'aquest escenari demanen al govern que aixequi les restriccions o que plantegi donar ajudes als establiments afectats.
20: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
13: Avui, a partir de 3:15, amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins a Collserola per parlar amb propietaris de restaurants que estan notant aquesta davallada de la facturació.
12: I l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, la Garrotxa, reclama al Ministeri que s'arregli l'N260, el tram que passa pel poble. De fet, és el carrer major del municipi.
13: Des del consistori remarquen que és una falta d'inversió endèmica i que se senten menys tinguts.
12: Sant Jaume, Laia Claret.
21: L'Ajuntament ja ha aprovat per ple que es farà càrrec de la titularitat de la via, tal com vol el govern espanyol, però Jordi Cargol, l'alcalde, especifica que el Ministeri té el compromís de reparar-la abans i fa un crit d'ajuda.
22: L'any 2008 estava dins dels pressupostos generals de l'Estat, doncs mai més s'ha sabut res. Ens van fer treballar fa uns 3-4 anys per fer el projecte. Ens sentim totalment abandonats.
21: I és que a més de la reforma hi ha altres mancances, segons Cargol.
22: És un tema de salubritat pública, perquè els invernals no estan connectats, de seguretat, perquè els voreres fan realment pena.
21: Argumenta que els pobles petits no tenen prou força per negociar amb les administracions més grans. Des de Sant Jaume de Llierca, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí de l'Horta de Lleida.
13: Després hauria fugit del lloc de l'accident.
12: Lleida, Estela Busoms.
23: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys, que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I ara Cultura.
24: Ya hace calor en la cafetera.
12: Perquè el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany Girona Maria Rovira.
25: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
26: Ens agrada el fet de poder descobrir, de demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
25: El festival es tancarà diumenge amb un concert del petit de Calaril a l'escenari de la Muralla. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I el grup de Música Fades denuncia una agressió homòfoba durant la revetlla de Sant Joan a la Rierada de Vilassar de Mar al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert.
3: En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira. Diuen que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensa de la llengua i la cultura catalana. És l'organització del concert també ha condemnat els fets.
12: I el govern posa en marxa a partir d'avui una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques.
3: Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
12: I els esports, Robert Prat.
0: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet 84-108 davant el Futbol Club Barcelona. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala, sí, guanya a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens amb un ple de victòria, 0-3 davant la República Txeca.
12: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
1: El Barcelona ha pogut amb el València a la final de la CB i torna a tancar una altra temporada sense títols. Xavi Pasqual marxarà i Navarro segurament també, i s'haurà d'encertar en els canvis i en les decisions perquè el bàsquet blaugrana torni a ser gran i torni a aspirar a tot. Ara mateix és lluny d'aquí. Jugar a la final de la CB no està malament, però perdre-la sent tan inferior al València et deixa en el lloc que mereixes. Faria bé el Barça de fixar-se en com fan les coses a València per començar, tot i que ara sembla poc realista, fixar-se en l'entrenador. És difícil d'entendre com un entrenador català i guanyador com Pedro Martínez, que ha guanyat 2 lligues a CB amb el València els últims anys, mai no hagi entrenat al Barça. Potser això és massa demanar, però està clar que el Barça de bàsquet necessita canvis de manera urgents, molts i d'importants.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
6: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
4: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ullo com es desperta el país. Encara tenim temperatures prou agradables al Pirineu, 16 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, o 14 graus a Camprodon, que contrasten amb els 24 graus que ja hi ha a Palamós i 23 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat, un dia amb una temperatura 1 o 2 graus més baixa que la d'ahir, per tant, tècnicament s'acaba l'onada de calor, però l'episodi es mantindrà encara durant força dies, l'episodi d'altes temperatures, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i al voltant dels 30-32 a la costa. Demà, un temps semblant al d'avui, potser pujarà un palet la temperatura a la zona de l'Empordà. Dissabte, sense canvis, i diumenge arribaran alguns ruixats tan sols al Pirineu.
4: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de Veneçuela i de les conseqüències del doble terratrèmol d'aquesta matinada.
27: L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que envolten el PSOE, recollirem les reaccions del portaveu del PP, Borja Sémper, i de la cap de files dels comuns a Madrid, Aina Vidal.
3: A 9:45 serem al restaurant Can Gené, a Collserola, per saber de quina manera les restriccions arran de la pesta porcina afecten els negocis de la zona.
27: Després, alguns consells per aquest estiu. Sabrem quins aliments que tenim a la nevera no hem de menjar si es fan malbé. I a partir de les 11, com hem de protegir la pell del sol.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
12: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
28: Ahir ens va venir a veure el supòrter del Barça d'animació per queixar-se per la presència d'un jugador ara del Madrid a l'anunci d'una coneguda marca catalana de cervesa.
29: Señores de Estrella, sí. SL, ¿vale? Sí. Que encara no han suprimit a la cucurrata del seu anunci. Oh, què passa? Què passa?
28: Un moment. Has tocat un tema delicat.
30: Important.
28: Sí, és veritat que Marc Cucurella, sí, jugador ara del Madrid, surt a l'anunci d'Estrella.
29: Sí, no, ja fa dia que surt, ¿vale? I jo li he donat un temps, ¿vale? Sí. I ara sí que me vull referir, vull fer un llamament. Sí. I vaig a parlar directament al senyor de l'Estrella Adam, ¿vale? Sí, sí. Mira, com a consumidor bastant freqüent de la teva cervesa. I quan te dic bastant freqüent, vull dir que no conec l'aigua. O sigui, és la meva aigua, ¿vale? Sí. Demano, ¿vale?, oficialment, en nom de tots els suporters Barça, ¿vale?, sí, sí, la retiració de la cucurrata, del figo curella, de l'anunci que fan de la cervesa con los fijos de l'Empordà.
5: Dani, sí, no, tu pensa, vale, que van gravar l'anunci abans que Cucurella fitxés pel Madrid.
29: No me cuentes tu vida. Te pedido que soy tu psicólogo. ¿Qué pasa?
28: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
12: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un bon motiu per llevar-vos. Ens el porta la Llucia Ramis.
7: Ja ha passat Sant Joan, ja ha començat l'estiu i avui pot ser un bon dia per anar a la platja, estar a l'ombra, llegir un llibre, sortir a fer una volta quan es pongui el sol, menjar coses fresques com fruita, gelat, granissat i també per estar a casa sota el ventilador de sostre, evitar el cotxe i les cues, per recollir-se els cabells i posar-se còmode. Avui pot ser un bon dia per preguntar a una nina de gairebé 11 anys i a un nin de quasi 13 per què pot ser un bon dia. Que et contestin tot això i afegesquin. Estar amb els amics i la família. I com canten oques grasses, estimar com s'estimen els arbres.

0: Què tal? Molt bon dia a tothom. La notícia de la nit, sense cap mena de dubte, Veneçuela. Dos grans terratrèmols, enormes terratrèmols, 7,2, 7,5 d'una magnitud majúscula i que, a més, han estat molt, molt seguits, molt enganxats l'un a l'altre, que ha deixat un balanç a hores d'ara, encara molt provisional i molt desconegut, però que organismes dels Estats Units xifren en com a mínim 10.000 víctimes mortals. De seguida anem a Veneçuela per conèixer l'última hora. Pel que fa a la calor, la bona notícia és que l'onada de calor s'acaba. La mala, diguem-ne, és que continuem tenint altes temperatures. Avui, però, s'espera un dia meteorològicament tranquil, amb sol i temperatura lleugerament més baixa que la d'ahir. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, tot i això es mantindrà la calor amb unes temperatures uns 4 graus per sobre del que és habitual en aquesta època, però ja no s'espera que se superin els llindars del que es considera una onada de calor. Avui hi haurà només algunes nuvolades al Pirineu que no deixaran pluja i aquest temps estable i càlid es mantindrà tot el que resta de setmana com a molt amb algun ruixat de tarda de cara a diumenge al Pirineu.
0: Gràcies a Eloi Cordomí i al que dèiem, Veneçuela. Continuem pendents del balanç dels dos grans terratrèmols que aquesta nit han sacsejat el país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ara fa ben pocs minuts, ha donat ja la primera xifra. 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. Ara bé, és molt d'hora. I les imatges que ens arriben, les imatges que corren per les xarxes, les estimacions que s'estan fent, tot fa pensar que la cosa anirà més.
2: El dia de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron dos sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados.
0: És el que deia Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, deia aquest balanç que comentàvem, 32 persones mortes, 700 de ferides, un balanç encara molt, molt, molt provisional. La presidenta interina ha declarat també l'estat d'emergència. Donald Trump ha dit a les xarxes també que la xifra de víctimes serà devastadora. I el que dèiem ara, l'única xifra, a banda d'aquestes 32 de moment confirmades, l'única xifra que hem tingut fins ara aquesta matinada l'havia donat el Servei Geològic dels Estats Units. Ha fet una primera estimació a partir de les imatges, a partir de la magnitud del terratrèmol, i parla d'una xifra potencial d'entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. D'entre 10.000 i 100.000 víctimes, segons aquest primer balanç que feia el Servei Geològic dels Estats Units. Insistim que la destrucció a hores d'ara és molt complicada de quantificar, però les imatges ensenyen edificis ensorrats, no només a Caracas, sinó a d'altres punts del país. Aquestes imatges, per exemple, que també circulen per les xarxes socials, apuntaven els tremolors que hi havia a l'aeroport de la capital de Caracas. Tornem a Veneçuela, tornem a Caracas per saludar el periodista Bernat Lautaro, que viu a Caracas. Bernat, bon dia de nou.
3: Bon dia, com esteu? Tot bé?
0: Què sabem? Què és l'última hora, Bernat?
3: Doncs l'última hora, la veritat és que estem corrents d'una banda a l'altra, intentant parlar amb els testimonis. La gent ens està parlant de que estan voluntàriament ajudant a rescatar els seus propis veïns. Moltes de les persones que estan ajudant a rescatar els veïns ni tan sols saben res de les seves famílies. Hi ha hagut una caiguda d'internet en un moment donat, sobretot en els estats més apartats de la capital, és a dir, Carabobo i Aracuy. I el que sabem és que hi ha un gran moviment d'empenta, d'ajudar. Estem veient des del servei civil fins a la policia, fins a l'exèrcit, fent tots tasques de rescat i de treure el que serien les runes que estan al mig del carrer. Ara mateix ens trobem davant d'un edifici de 14 plantes que s'han ensorrat sencer. Ja el que estic veient és més de 300 persones. Sí, digue-me.
4: Ustedes son prensa.
3: De prensa, sí. Estoy en vivo ahora mismo, discúlpeme. Sí, ahora me voy a acreditar, dame un segundo. Disculpeu un moment, que m'està parlant una...
0: Sí, sí, fes el que hagis de fer, una... si no, digues.
3: El que us estava dient, aquí estem veient més de 300 persones col·laborant en les tasques de desenrunar, intentant buscar persones ferides. Abans he pogut estar... Estem en el barri de San Bernardino. Mm-hmm. Abans he pogut presenciar un edifici de 10 plantes que també s'han ensorrat. Hem vist com treien fins a 7 persones i encara ens han dit que n'hi havia 4 més que estaven allà dintre pendents de ser rescatades. I vaja, de moment és un ambient desolador. El que hem pogut veure els primers minuts del terratrèmol ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació. Però bé, aquesta és l'experiència que estem veient. Com vosaltres bé dieu, no es pot saber el nombre de ferits, el nombre morts en aquests moments, però sí, s'espera que sigui altíssim. Com us dic, tots els serveis d'emergència estan actius i moltíssima gent desvariada treballant, desenrunant les cases el més aviat possible, perquè és qüestió d'hores, sinó de minuts, poder rescatar les persones.
0: Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies. Parlem d'aquí una estona. Una abraçada.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Fins ara amb el Bernat Lautaro, que és periodista català que viu a Caracas i que ens donava aquesta última hora des dels carrers mateix de la capital veneçolana. Insistim que l'últim balanç que tenim, de fet el primer balanç oficial, parla de 32 víctimes mortals, 32 persones mortes i 700 més de ferides. És un balanç molt, molt provisional i hi ha un cert consens en que aquesta xifra de ben segur que anirà més. Insistim que estem parlant de dos terratrèmols separats per uns 39 segons. Un d'ells ha estat de 7,2, de magnitud 7,2, l'altre de 7,5. I això ha deixat unes imatges de destrucció que encara ara s'estan valorant i encara ara hi ha aquestes feines de rescat que ens explicava el company Bernat Lautaro des de Caracas. En fi, ho seguirem en directe, per descomptat, avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les conseqüències d'aquest terratrèmol. Però més enllà de Veneçuela, l'actualitat també continua passant per Madrid, per Pedro Sánchez i pels suposats casos de corrupció que envolten el seu partit.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Aquest va ser un dels titulars que va deixar ahir aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem a l'àgora del programa amb el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, i també amb la diputada dels Comuns, Aina Vidal. Mesurarem amb ells, en el cas dels Comuns, de veure si aquestes explicacions de Pedro Sánchez són suficients o no. També hi ha hagut diverses novetats judicials a les últimes hores. Una d'elles és que han començat a circular diversos punts de l'agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, per exemple, de les seves reunions en Junts. Això no té res a veure amb el cas, absolutament res a veure, però s'han inclòs dins el sumari, la qual cosa ha provocat el rebuig i la protesta de l'expresident espanyol. Avui, també, a 9:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio, també a l'Àgora, anirem fins a Collserola. Parlarem amb comerços, amb negocis, que estan veient com les restriccions per la pesta porcina, que van començar al març i que encara duren, els estan passant factura.
6: No puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
0: És la que deia Fran Martín, de la hípica Paddock Activo Collserola de Molins de Rei. Anirem a 9:45. Del Mundial, jugats aquesta matinada, Brasil ha derrotat Escòcia per 3-0, amb dos gols de Vinícius. Marroc ha derrotat Haití per 4-2. Brasil, primera de grup, Marroc, segona. I després, també, en altres resultats, República Txeca, 0, Mèxic, 3, Sud-àfrica, 1, Corea del Sud, 0. Amb aquests resultats, Mèxic passa com a primer, Sud-àfrica passa com a segona. Tot això avui que Gironella, al Berguedà, el sol ha sortit quan passaven 3 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí, mentre que l'Urdal, a l'Alt Penedès, el sol es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Avui que l'Àgora tindrem amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir.

0: Titulars d'aquest matí de dijous, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: A banda de la situació de Veneçuela, insistim, que l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts, és el primer oficial, parla de com a mínim 32 víctimes mortals en aquest doble terratrèmol que ha afectat i ha sacsejat bona part del país. A banda d'això, altres titulars de la jornada passen per més pressió.
2: Contra Pedro Sánchez, el Congrés vota avui una moció del PP per instar el president espanyol a sotmetre's a una qüestió de confiança. El text, que no té cap vinculació jurídica, tindrà el suport de Vox i UPN, però perquè s'aprovi serà clau el que facin Junts i el PNB.
3: El partit de Puigdemont i el Senat va evitar participar en una altra votació en què es demanava eleccions. Al debat al Congrés, Míriam Nogueres proposava una nova sortida Sánchez que plegui, però sense convocar eleccions.
4: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo.
0: I tu més.
6: Pedro Sánchez es desmarca un altre cop dels casos Ábalos i Cerdán i separa aquestes causes de les que afecten la seva família. Els socis apugen el to contra el president del govern espanyol, però per ara cap sembla disposat a fer saltar pels aires la legislatura.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
7: Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció mentre el líder dels populars li etzibava que de lliçons a ell ni una.
8: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
9: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. No me dé lecciones, señor Sánchez.
7: Sánchez ha desvinculat els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán dels judicis de la seva dona i el seu germà. Ha insinuat que són un lawfare. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contactes amb Cerdán i amb Puigdemont.
2: Les agendes personals de Zapatero que s'han incorporat al sumari i ja s'han filtrat a la premsa mostren diversos contactes de l'expresident espanyol amb l'exsecretari d'Organització del PSOE i viatges a Zúric per negociar amb Junts. Zapatero estudia denunciar la filtració de converses que en alguns casos no tenen res a veure amb el que s'investiga.
3: En una de les converses de WhatsApp amb la seva secretària, Zapatero li comunica: no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. En una altra conversa, l'expresident espanyol diu a la seva assistent: no puc tenir anglès embolic amb Junts.
0: I entregat?
6: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge de l'Audiència Nacional, Juan Carlos Peinado. És una de les mesures cautelars, la principal mesura cautelar imposada pel jutge després d'enviar-la a judici. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
0: Estabilitzat.
2: Els bombers han treballat tota la nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que va començar ahir al migdia a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. El vespre ja va quedar estabilitzat. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia.
0: Cristian Roldán.
10: Els bombers segueixen remullant la zona després que ahir al vespre es donés l'incendi per estabilitzat. La velocitat en què es van propagar les flames durant els primers compassos del foc van obligar a confinar la població de Sant Quirze Safaja durant gairebé 5 hores. Joan Reyes és el cap d'intervenció dels bombers.
11: Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
10: Tot i que encara s'investiguen les causes, la principal hipòtesi apunta que l'origen del foc hauria estat un petard. Des de Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 13 morts.
3: A Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Així n'ha informat el sistema que monitoritza aquestes morts a l'Institut de Salut Carlos III. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys. A tot l'estat n'hi ha hagut 108.
6: Ahir el Servei d'Emergències a Catalunya encara va atendre més de 200 persones relacionades amb la calor. Més de la meitat van ser derivades a un centre hospitalari. La resta es van poder atendre telefònicament a través del 061.
0: El pitjor dia.
2: Aquí ja han donat per superada la primera onada de calor, però en punts d'Europa, com França, el pitjor encara ha d'arribar. Per avui s'han decretat alerta vermella en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones.
3: La calor s'ha convertit en debat nacional per la falta de recursos per fer-hi front. Hi ha molts llocs on no hi ha aire condicionat o els ventiladors s'han esgotat a les botigues.
0: París, Isabel Galí.
12: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor. El mapa és més alarmant encara, excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació es començarà a normalitzar per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també al Regne Unit.
6: Les autoritats han emès una alerta vermella per calor a Gal·les i al sud d'Anglaterra. Si hi ha batut el rècord de temperatura registrada després de 50 anys, amb 36,1 graus. S'han tancat escoles i també hi ha problemes de mobilitat al transport públic.
0: Dilluns,
2: els Estats Units i l'Iran reprendran a Suïssa les converses de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz.
3: La data l'avançada del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
1: Ja sap, tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Ara sí, ja és a prop.
6: El preu del petroli a punt d'arribar a nivells anteriors a la guerra l'Orient Mitjà. El barril de Brent ja se situa avui als 72 dòlars, una xifra que no veiem des del 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran.
2: Molts vaixells carregats de petroli bloquejats a la zona ja han pogut superar l'estret d'Hormuz, tot i que les xifres de trànsit encara estan molt lluny de les que hi havia abans del conflicte.
0: A la dreta,
3: els ultres s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies, un cop l'escrutini, que s'ha allargat setmanes, s'ha decantat cap al seu favor.

0: dues persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és el tercer cop que pateixen una agressió homòfoba en només 10 concerts des que van començar la gira.
1: Concert de Cloenda.
2: Demà Manu Guix, el Festival de Piano Toca'm a Tortosa, i presentarà el seu nou EP, Galàxies. El concert és avui a les 9 de l'espre a la plaça de la Catedral.

0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Superiors. Espera, que no tens el micro obert, un momentet.
1: Amb una victòria molt clara davant el Barça, 80...
0: Espera, que no tens el micro obert. Digues, Robert.
2: Ara sí. El València, que es proclama campió de la Lliga de Bàsquet amb una victòria molt clara davant el Barça, 84-108, la Pro Vítola, jugador blaugrana.
3: Vamos a estar tristes, pero bueno, hay que ser realistas, ¿no? Nos han pasado por arriba y creo que son justos vencedores.
2: La Pro Vítola deixa l'equip amb Vesely, Satoranski, Billy Hernán Gómez i el tècnic Xavi Pascual. I el Barça es pot proclamar avui campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia a partir de 7:45.
0: I a les últimes hores ha nascut a Catalunya el Tierno, amb 3 quilos 500 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i també el Vial, amb 2 quilos 950, en aquest cas, a casa seva. Benvinguts, com sempre, i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
5: Bon dia, us parla Clara Echevarria Domingo. La calor remet lleugerament i la marinada es farà notar a la zona de l'Ebre a la tarda. A Benissanet tenim 23 graus, 21 a Riu de Canyes i 18 a Nulles. Comencem amb crònica judicial. Avui a l'Audiència de Tarragona han de començar a declarar els primers 8 investigats pel cas Innova de Reus. La causa oberta per les factures, suposadament irregulars, per valor de més d'un milió d'euros, del holding d'empreses municipals que va gestionar la construcció de l'Hospital Sant Joan. Entre els principals investigats, l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté. A la causa també figuren, entre d'altres, l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. I avui també reprèn a l'Audiència de Tarragona el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea al Baix Ebre, amb els testimonis com ara el de l'exsecretari de la cooperativa. Les activitats culturals i festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic. Manel Sastre.
6: A Valls, a l'Alt Camp, han canviat horaris el dia gran de les festes de Sant Joan per evitar que els castells coincideixin amb les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació i la regidora de Cultura, Rosa Rovira, no descarta més canvis.
7: Estem oberts a quan acabi la festa major, com fem cada any, que fem avaluació per millora i fer nous canvis de cara a la festa major de l'any que ve si la temperatura ho requereix.
6: Molts altres municipis també s'adapten a la calor, com l'Ampolla al Baix Ebre, que ha traslladat actes al Casal, on han posat aire condicionat. A Reus, per les festes de Sant Pere, s'han posat també més fonts d'aigua, més ombres, i han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici.
5: I la Diada de Sant Joan a Valls i Tarragona acaba amb actuacions destacadíssimes. Josep Almirall.
8: Segona ronda per emmarcar la Diada de Sant Joan a Valls. Les dues colles hi van descarregar el 4 de 9 net als dos castells total més matiners de la història. Una diada que recordaran els espectadors de la plaça del Blat, també pel gran nivell tècnic i de preparació de les agrupacions ballenques, especialment la Vella, que va sumar 4 castells a la gamma extra. A més del 4 net, també el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La colla Joves no va desentonar al costat d'aquests registres perquè, a més del 4 de 9 sense folre, també va estrenar el 2 de 9 i va completar l'actuació amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. A la tarda, a Tarragona, la Diada de Sant Joan també va veure gamma extra, el 2 de 9 que hi va estrenar i descarregar la Jove de Tarragona. Al seu costat, els xiquets hi van completar el seu primer 7 de 8 del curs. Sant Pere i Sant Pau es va notar una clàssica de 8 notable i els xiquets del Serrallo no van poder amb el 9 de 7, però van tornar a exhibir el 2 de 7.
5: I amb Albert Cots al control de so, hem arribat a 8:15. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: I quan són les 7:20, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
11: Molt bon dia.

0: I a Lara.
1: Com va anar la revetlla de Sant Joan?
0: Ni fu ni fa. No m'agraden aquestes arabelles, ni aquests petardos, i no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
1: Ostres, quin poc entusiasme. Pensava que em diries una altra cosa.
0: Doncs pues no, t'equivoques. Que poc em coneixes, Lara, de veritat, després de tants anys. Ai, Déu meu. Bon dia, Ricard.
1: No és el Ricard, és el Freddy, avui.
2: Hola, Freddy, hola, bon Calet, com estàs?
0: Com estan els pastissos de l'altre dia?
2: Oh, molt bons, molt bons.
0: Estan boníssim, oi?
2: Sí, molt bons, molt bons. I jo comparteixo una mica el poc entusiasme amb la Revetlla, eh? Jo estic una mica amb tu, Calet. També és veritat que em va tocar treballar ahir. Vull dir que...
1: Però bé, treballar.
0: Vinga, una abraçada per
2: abraçada
0: tothom,
2: que
0: tingui un bon dia.
2: Igualment.
1: Adéu, Calet, gràcies. Ara sí, repassem les portades de la premsa, que avui no tenen encara recollit el terratrèmol de Veneçuela. Ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, que és Pedro Sánchez, que hi va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs de Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat. I el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i titula amb les paraules del president, que va dir tant que hem de continuar. Pel que fa a la Razón, El Mundo i El Mundo miren més aviat cap a Zapatero. La Razón titula que la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista. I per acabar la ressaca de la Revetlla, l'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 68.335, 68335 de la sèrie 7.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, l'odissea del millor jugador de tots els temps. Guillem Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Lionel Andrés Messi Cuccittini va fer 39 anys. Avui a l'Argentina és considerat un heroi nacional, però no va tenir un camí de roses. Comparat des de ben jove amb Maradona, acusat de no sentir els colors de l'albiceleste i amb els argentins gelosos pels seus èxits amb el Barça, va haver d'afrontar dures derrotes i crítiques en un país excessivament passional amb el futbol.
2: Que és increïble, però... Però no sé, que ja està, se terminó per a mi la selecció.
1: El 27 de juny del 2016, Messi toca fons i renuncia a la selecció argentina. No pot més. Ha arribat a una final de la Copa del Món i a tres de la Copa Amèrica, i les ha perdut totes. A l'Argentina les crítiques són ferotges. Juga bé, ho intenta, però el suposat millor jugador del món no guanya com fa amb el Barça. Unes crítiques que, més que futbolístiques, són emocionals.
3: És europeo, que juega en Catalunya. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver.
1: Amb només 13 anys, Messi deixa la seva Rosario natal per aterrar a Barcelona. És un jugador argentí, però format a Europa. I això fa que durant molts anys els argentins no el sentin com un dels seus. Li diuen...
4: Pecho frío.
1: Creuen que no s'hi deixa la sang i que desapareix en els moments importants. I tot això amb la llosa d'haver de ser el nou Maradona.
5: Es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira.
1: Si Maradona era rebel, provocador i emocional, Leo Messi és tímid, reservat i introvertit. I per bona part del país això es traduïa a no tenir el carisma d'un líder. Per més que fes gols i el superés de llarg en tots els registres, Lionel encara estava molt lluny del Diego, però tot canviaria el 2021.
6: Yo la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea valiendo para todo, así que salgamos confiados y tranquilos, que esta lo vamos a llevar para casa.
1: Els finals feliços fan oblidar les penes passades. Messi guanya el 2021 la Copa Amèrica i ho fa derrotant el Brasil al Maracanà. I això l'allibera de la pressió del palmarès buit amb la selecció. Ara ja sí que l'Argentina l'abracen com un dels seus. La cirereta arriba amb el Mundial del 2022 a Qatar, on definitivament la figura de Lionel Messi s'acabaria equiparant a la de Diego Armando Maradona.
7: Lo de Messi es algo inolvidable. Es su Copa del Mundo. Es para reverenciarlo toda la tarde, toda la noche.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Dimarts, l'Enigmàrius feia mig distingiu entre dues vocals i la resposta era entreuiu. Entreuí és mig uí, i si u entreuiu és que mig distingiu entre o i u. La nit de Sant Joan vam acabar amb aquest Enigmàrius la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Ara, un enigma ja sense punts, però amb premi. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. De 5 lletres. La peça d'un pany que et pot deixar fònic. 5 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I de la tele, amb la Mariola Cubells, l'estrena del programa Glòria Bendita a la plataforma RTV Play.
11: He vist a Radio Televisió Espanyola Play un late night que es diu Glòria Bendita i que es ven com el primer espai on la comunitat gitana està 100% representada. Sembla una acertada iniciativa, sí, i haguera estat bé si al seu primer episodi, a més del presentador, un home, els dos convidats, dos homes també, un d'ells farruquito, i l'actuació musical final, també homes, haguera hem trobat alguna dona que poguera contar el seu punt de vista i animar a l'espectador a alliberar-se dels estereotips. Però no, ni una oportunitat perduda de moment.
0: I a la recomanació del dia avui, que és el Dia Mundial Antitaurí, la Cristina Bordes ens aconsella la sèrie Afterlife.
12: El seu creador i protagonista, Ricky Gervais, condemna la tauromàquia sempre que pot, i aquesta sèrie és una de les seves grans joies. Un cant a la vida que remou per dins però fa somriure per fora. Et fa passar del nus a la gola a la llagrimeta en qüestió de segons. I explica el dol del protagonista, interpretat pel mateix Gervais, que perd la seva dona a causa d'un càncer i decideix castigar el món pel que li ha passat. Però no li serà tan fàcil. Les tres temporades d'Afterlife de només 6 capítols són a Netflix.
13: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
4: Catalunya Ràdio.
0: 2:02 i el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
14: Bon dia, la calor.
15: Bueno, perquè estem tots una miqueta als escollons, ja.
16: Vale.
14: La calor segueix sent protagonista d'aquests dies perquè a tot el país se segueixen registrant temperatures d'aquelles que es troben més a prop dels 40 graus que dels 30.
0: Sí, de tota manera, avui l'Eloi Cordomins explicava que les temperatures baixaran 1 o 2 graus i, per tant, tècnicament, es pot donar per acabada l'onada de calor.
17: El Cordomí ja pot dir missa que continua fotent una calor de collons.
0: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia, aquesta hora els termòmetres ja comencen a pujar, de manera que aquest migdia assoliran els seus punts màxims. Per exemple, s'esperen 42 graus a Santa Maria la Bruta, 48 a la Serra de Capullades i 54 als ports de la Truja.
14: Sí, Mauri, no comencis amb els topònims inventats, perquè la gent després es despista.
17: I sobretot, recordar una altra vegada la gent que ens estigui escoltant les recomanacions principals per evitar cops de calor.
0: Home, endavant, sí, endavant.
17: Sembla mentida que encara les haguem de recordar, però com que hi ha gent per tot, les tornaré a repetir.
0: Va, fot-li.
17: Per exemple, a les hores dels pics de calor, què hem de fer? Sortir a fora o no sortir?
14: Bueno, no sortir, no?
17: Molt bé! Gomet, ben per tu!
14: Merci.
17: Molt bé! Va, un altre. Durant els episodis de calor, hem de veure aigua o no n'hem de veure?
14: Crec que n'hem de veure, crec.
0: Sí, sí. Ah, sí, perdó, he dit que no. Sí, sí, volia dir que sí.
17: Anem aprenent,
0: sí, perdó, perdó.
17: Estragueta, Jovany.
0: Sí, sí.
17: Molt bé, cum laude. Fem un altre?
0: Sí, va, de pressa.
17: Sí,
14: l'últim, l'últim.
17: Exercici físic, el fem a hores de més calor o a primera i última hora del dia?
14: Última hora, última hora.
17: Correcte.
0: 2:15.

0: La notícia aquesta hora continua sent Veneçuela. Molt, molt, molt pendent de les conseqüències dels dos terratrèmols que hi ha hagut aquesta matinada al país. D'entrada, dos tremolors potents, de magnitud 7,2 i 7,5. Una magnitud potent. Però és que, a més, han estat separats per menys d'un minut de diferència.
1: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira. Y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados.
0: Aquest és el primer balanç oficial que hem conegut fa ben pocs minuts, aquest mateix matí també. Delcy Rodríguez, la presidenta interina, parlava de, com a mínim, i subratllem el com a mínim, 32 persones mortes i 700 de ferides. Diem això de com a mínim perquè les imatges que ens arriben, les imatges que ens corren per les xarxes, les informacions que arriben de Veneçuela, tot, absolutament tot, fa pensar que el balanç acabarà sent molt, molt, molt pitjor. Hi ha edificis ensorrats, no només a la capital, que també, sinó a d'altres punts de Veneçuela. Hi ha infraestructures que han quedat absolutament inservibles. Milers de persones han passat la nit al carrer per por, pànic, a tornar a casa. Ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De moment és un ambient desolador. El que podem veure els primers minuts del terratrèmol, ha sigut molta gent cridant als carrers, tothom corrent cap a casa, totes les botigues tancades, la gent plorant, els grans senyals de desesperació.
0: És el que ens explicava, insistim, en directe des de Caracas, i tornem a parlar avui aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Bernat Lautaro, que estava fent un recorregut per diversos carrers afectats per aquest terratrèmol. Donald Trump també n'ha parlat aquesta mateixa nit. Donald Trump ha fet servir la paraula devastadora per dir quin serà el balanç d'aquest terratrèmol. De fet, als Estats Units, el Servei Geològic ha fet una primera estimació i diu que la xifra potencial de víctimes va d'un mínim de 10.000 a un màxim de 100.000 víctimes mortals. Insistim que el balanç oficial, l'únic que tenim fins ara, parla de almenys 32 persones mortes i 700 de ferides. Aquest és un dels grans titulars de la jornada que anirem seguint, evidentment, aquí al matí de Catalunya Ràdio, però hi ha altres informacions, per exemple, en els esports. Robert Prat.
3: Un València molt superior es proclama campió de la Lliga de Bàsquet, 84-108 davant el Barça. El Barça, que serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. Neymar reapareix amb el Brasil, 3-0 davant Escòcia, 2 gols de Vinícius. Mèxic passa als 16ens, ple de victòries, 0-3 davant la República Txeca.
0: I pel que fa a la calor, que és una altra de les notícies de la jornada, sí que fluixa, però no desapareix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Exacte, bon dia. Aquesta seria la idea. Avui ja tècnicament no tindrem onada de calor, però sí que encara hi haurà valors a l'interior de 34-38 graus, a la costa de 30-32 graus. Baixaran 1 o 2 graus respecte a la d'ahir. Amb sol a tot arreu, avui durant tot el dia, potser algunes nuvolades al Pirineu sense conseqüència. A última hora podrien arribar restes de núvols fruit de tempestes que es formin a la península Ibèrica, però aquí a Catalunya no s'espera pluja. Demà divendres pot pujar una mica la temperatura a les comarques de Girona. Dissabte es manté el mateix tipus de temps i diumenge també temps estable, potser amb algunes nuvolades al Pirineu, que sí que diumenge podrien deixar un ruixat.
0: Gràcies, Eloi. La mobilitat a aquesta hora, amb la circulació ja del tot restablerta a Rodalies després de les incidències que hi van haver-hi a diverses línies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, ahir va haver diversos talls de circulació per motius diversos a l'R3, l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però avui els trens ja tornen a circular com és habitual per totes les línies de Rodalies. Una normalitat que a Rodalies i regionals passa sempre pels retards habituals, com per exemple els de R11, on hi ha demores de 10 minuts. D'altra banda, al metro de Barcelona, al metro a les línies 9 i 10 Nord, no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre per unes obres de millora que s'allargaran durant 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix la circulació a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Sí, hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol, direcció Tarragona, per aquest vehicle avariat. Cua també a la C58 des de Montcada d'entrada a Barcelona per un accident que talla un carril. Afectada de retruc també la C33, i també hi ha retencions a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. 2:45 de 8. Moment de fer un cop d'ull a la premsa i d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, arrencant aquest repàs als diaris per les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui tots els editorials, excepte el del País, parlen de les explicacions de Pedro Sánchez d'ahir al Congrés.
7: En la línia del que va demanar ahir Junts, el periòdico defensa que el relleu de Sánchez apareix com una alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
8: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble per haver confiat en dirigir gens condemnats o investigats per corrupció i per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
7: La Vanguardia explica que ahir Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijó el va titllar de nexe corruptor.
8: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
7: En el mateix sentit es pronuncia el diari Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció si vol ser creïble.
8: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas CDP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
7: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
8: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
7: El País és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial Pedro Sánchez, sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que titula «President, no et rendeixis».
8: En un text carregat d'ironia, Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu «són tots de dretes».
0: Continuem el repàs a la premsa, veient què hi ha trobat avui la periodista Neus Bonet.
9: Interessant reflexió de Víctor Endrino a La Vanguardia a propòsit de la petició de la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic a la companyia Apple perquè li doni tota la informació de l'iPhone de Jonathan Andic que podria ser clau pel cas. El periodista recorda que la política d'Apple fora dels Estats Units és no facilitar dades, encara que reconegui que és un procés legal d'investigació, i subratlla que Apple ven telèfons segurs. Per tant, demostrar debilitat en aquest aspecte seria com dinamitar el seu principi bàsic i la reputació de marca construïda al llarg de dècades. A veure què acaba passant.
10: Catalunya Ràdio.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
15: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
17: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
18: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
19: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
20: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
19: De veritat?
20: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
21: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria, un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
1: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
2: 150 anys movent-nos per tu.
3: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
4: Troba el teu lloc amb Parklink.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts de 8. Altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que agradarà als que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu.
24: Que s'han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que feia molt temps que estaven buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
0: I si sou dels que mengeu M&M's, això ho heu de saber.
25: Els colors blau i marró desapareixeran de les xocolatines i passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units. I és que la campanya Make America Healthy Again, fem que Amèrica torni a ser saludable, una variant del Make America Great Again, prohibeix l'ús d'una sèrie de colorants. Aquest canvi suposarà una inversió milionària per l'empresa mare Mars pels canvis a la línia de producció. Estan fent ara proves per recuperar aquests colors amb una fórmula autoritzada. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per les lleis sanitàries locals. Ho recull el The Wall Street Journal.
0: I el meló més car del món se serveix a Barcelona.
24: Es tracta del Crown Melon, una peça que pot superar els 3.000 euros. Se serveix al restaurant Carlota a Canella, de Ciutat Vella. Llegim el Time Out, que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó. I Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar.
0: Quina diferència tenen el Regne Unit per les famílies durant les vacances escolars?
25: Doncs que el rebaixen l'IVA dels parcs d'atraccions, parcs aquàtics, zoos, museus, perquè puguin accedir a un preu més reduït. Les rebaixes, les taxes rebaixades passen del 20 al 5%. Això també s'aplica al considerat menjar de nens d'aquests espais. Avui entra en vigor a Escòcia i a final de mes a la resta del país fins 1 de setembre, ho recull la BBC.
0: Què haurà d'esperar?
24: L'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixí, a Barcelona, veiem a BTV, que, tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, els informes apunten que el Servei d'Arqueologia hi ha detectat falta d'oxigen, presència de fang i tolls d'aigua i punts amb risc d'ensorrament.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia, Marc Jurado i Lara García.
26: I comencem a Veneçuela, país afectadíssim per dos terratrèmols de magnitud superior a 7 aquesta matinada a hora nostra. El diari El Nacional fa un desplegament molt important i explica que el govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència després que el sisme ha sacsejat al centre-nord del país amb danys importants en diverses ciutats, inclòs a Caracas. Explica que les autoritats han demanat a metges i infermeres que es dirigeixin als hospitals per reforçar l'atenció als afectats mentre continuen les feines d'avaluació i rescat. De fet, ara mateix també ja parlant d'aquesta estimació dels Estats Units de milers de morts. I aquí hem deixat enrere l'onada de calor, però el Regne Unit encara no. El Guardian explica que han registrat el dia de juny més calorós de la seva història, 36,1 graus, i assenyala un seguit de serveis com escoles, hospitals i transports que han tingut alteracions. I a França, Le Monde avisa que la seva onada de calor pot continuar fins dilluns o dimarts de la setmana que ve.
27: I en plan econòmic, l'ONU Economia diu que els neobancs aconseguiran treure més partit a la intel·ligència artificial que la banca tradicional. Els neobancs són entitats financeres 100% digitals i el diari apunta que els grans grups financers utilitzen la IA principalment per millorar la seva eficiència i simplificar estructures, mentre que els neobancs tindran una oportunitat addicional per accelerar el seu creixement i guanyar quota de mercat. Expansión avui parla de la davallada de l'or, aquest metall que ja va perdre pistonada amb l'inici de la guerra, ara perd i perdrà encara més força per la pujada dels tipus d'interès, sentencia el mitjà. I l'Economista destaca que Nvidia treu múscul amb una recompra d'accions. Destinarà 80.000 milions de dòlars a comprar els seus propis títols.
0: Ja la premsa esportiva, Robert Prat.
28: Super València, tota portada títol al diari Marca, amb un València passant per sobre del Barça, conquerint la segona lliga de bàsquet de la seva història. El diari AS parla d'un València gloriós i d'un Barça que ha fet molt arribant a aquesta final. Tu i jo,

0: en València, tu i jo morim de
1: gana. El periòdico afegeix que aquest Barça no té remei, que es queda un altre cop en blanc, per la Vanguardia és una rendició, un fracàs. L'Ara diu que el centenari del Barça acaba amb un malson, tancant la tercera temporada en blanc, i per l'Esportiu és un final amarg. Pel Mundo Deportivo, el València passa per sobre del Barça, i per l'Esport és un Barça al límit de les seves possibilitats. El Mundial de Futbol ens deixa jugadors empipats, molt empipats, i no per les derrotes, com explica el diari Marca. A Cristiano Ronaldo li pregunten sobre Messi.
2: Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé, no, Haaland, i tu sigues demostrando
3: dale,
2: que eres...
3: Dale, dale, dale. Depende de preguntes, no, yo no respondo. Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco... no tiene mucho sentido, pero bien.
1: I a Fabián, el jugador de la selecció espanyola, es puja per les parets perquè Televisió Espanyola, en un documental, ha substitulat l'andalús tancat de la seva mare, de la Xari Peña.
4: Si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulo con mi acento andaluz por si lo queréis hacer.
1: I és que els mundials sempre porten problemes lingüístics, si no, que li preguntin a l'exfutbolista Sergio Ramos.
5: En andaluz, no sé en andaluz, a ver si lo entiendo. Está muy bien, no te cuesta entender el castellano. Normal.
1: I a la premsa del cor, la cantant Anna Mena Pineda.
6: Fa uns dies ens assabentàvem que després de 2 anys la cantant Anna Mena i l'actor Òscar Casas posaven punt final a la seva relació. Banderes a mig pal i saetes als balcons. Doncs bé, només unes hores després la revista 10 Minutos publica unes fotografies on veiem Anna Mena amb el tenista Carlos Alcaraz i s'assegura que es fan ullets de tita. Ella tan rossa i ell amb el clatell tan polit. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb l'entorn de la cantant i li han dit que la notícia és una invenció i que no hi ha hagut partit de dobles. Una llàstima. Estrenar l'estiu amb aquest maig hauria estat una fantasia.
1: I Lara, qui fa any avui?
7: Doncs mira,
1: anys avui?
7: Avui felicitem la cantant vigatana Núria Grella.
8: I say we have...
1: 27.
7: Gairebé, en fa 30 rodons.
1: Ah, mira, mira. Sí. Qui més?
7: I també fa anys el cantant Benson Boone. No, 28.
1: Oh, mira.
7: Has
1: mira,
7: anat girat. Bé.
1: Sí, exacte.
7: Has anat girat. I en suma un més la cantant Chenoa.
1: Home. Són la Xenó era tipus jo, 52?
7: 51.
1: Mira, veus?
7: Aquí t'apropes més. Sempre sí. Està igual la Xenó,
1: sí,
7: és increïble.
1: Sí, és espectacular, espectacular. El Santoral, Lara.
7: Doncs avui és Sant Guillem, que va néixer... Sant Guillem va néixer a Barcelia, Itàlia. Va fer el camí de Santiago caminant descalç i en tornar va fer una vida solitària dedicada a pregar. La llegenda explica que Sant Guillem va acabar fundant un nou ordre monàstic. Quan el mateix Guillem construïa una d'aquestes fundacions, un llop va matar el ruc que transportava les pedres. Aleshores, Guillem va matar el llop que carregués els carros i l'animal el va obeir. A Catalunya hi ha 11.818 persones que es diuen Guillem.
1: No, tenim un Nadal, no? Tenim
7: sí,
1: el Guillem,
7: tenim
1: Soler.
7: Nadal, Guillem Soler.
1: Felicitats des d'aquí. No és cap pressió perquè portis esmorzar. Cap ni una. I acabem amb el quios vintage i l'Albert Om.
9: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
10: 25 de juny de 1986, patacada històrica a les eleccions espanyoles del Partit Reformista que han creat Miquel Roca i Junyent i l'empresari Florentino Pérez. No han tret ni un 1% dels vots i es quedaran sense representació al Congrés. El PSOE de Felipe González continuarà governant amb majoria absoluta, 184 escons contra els 105 de la dreta de Manuel Fraga. A Catalunya, les eleccions les guanya el PSC amb 21 diputats, 3 per sobre dels 18 de Convergència i Unió. I ara fa 40 anys, Espanya quedava eliminada al Mundial de Futbol de Mèxic, que havia perdut a quarts de final contra Bèlgica a la tanda de penals. El porter de la selecció espanyola, que no va poder parar cap penal, era Andoni Zubizarreta. Acabo, el 1986, el Parlament de Catalunya dona suport de manera unànime a la candidatura del poeta J.B. Foix al Premi Nobel de Literatura. Foix no el va acabar guanyant i 40 anys després encara no hi ha cap escriptor català que s'hagi endut el premi.
1: Avui és 25 de juny, és el 176è dia del calendari, falten 24 dies per la final del Mundial, 9 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 4 per Sant Pere, i així són el dia d'avui.
9: Els sons del matí.
11: Hemos activado toda la red de salud pública y privada
8: del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos.
11: La gent té molta por de tornar a casa seva. Fa molt temps que no es vivia un terratrèmol com aquest a Venezuela, des dels anys 70.
12: Se acaban de caer edificios.
13: Se cayeron dos edificios, Dios mío. Ay, tiene que haber muerto, Dios mío.
14: Este no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción.
15: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido.
16: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
6: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts i aquest dijous la situació anirà a pitjor.
17: Al sud d'Anglaterra i de Gales es mantindrà en alerta vermella la més alta fins la propera mitjanit arran de les elevades temperatures.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Imposar.
18: Posar sobre especialment en litúrgia, però també infondre respecte, temor, admiració o també prevaler. I amb això ens fixem, els ultras s'han imposat finalment a les eleccions del Perú i Colòmbia. El Perú, Keiko Fujimori, espera ser declarada oficialment nova presidenta en els pròxims dies. A Colòmbia s'ha confirmat també que Abelardo de la Espriella s'ha imposat per 250.000 vots. El seu opositor ha reconegut la derrota.
1: Entregar.
18: Lliurar una cosa. Una persona es pot entregar a algú per amor o es pot entregar a lliurar una cosa. Et lliuren un paquet a casa o vas a lliurar tu alguna cosa. A les darreres hores, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat el passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez també té prohibit sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies als jutjats.
1: Patronal.
18: De patró, el senyor d'una casa o d'un indret, una associació empresarial per defensar els seus interessos econòmics i socials. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
1: I posem-hi ara tres xifres també a l'actualitat, amb la Lara García. 13.
7: Són les morts a Catalunya aquesta setmana relacionades amb les altes temperatures, totes entre dilluns i dimarts. Des que hi ha dades, només el juny del 2022 va ser pitjor. La gran majoria de persones mortes tenien més de 85 anys.
1: 1 milió d'euros.
7: És el que reclama una parella de pagesos a Lleida al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No només no van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 50%.
7: Els negocis de Collserola registren pèrdues econòmiques d'entre un 30 i un 50% des del tancament del Parc Natural al març pel brot de pesta porcina. Demanen al govern que aixequi les restriccions o bé que els doni ajudes.
1: I veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem personals dels equips d'emergència de Veneçuela, mitja dotzena de persones amb jaquetes de color taronja, on es pot llegir a l'esquena Protecció Civil. Caminen per sobre una muntanya de runa d'un edifici ensorrat. Entre els blocs de ciment apilats s'hi veu un matalàs, peces de roba o restes de mobles de fusta.
10: Un edifici d'habitatges i tasques de rescat després del doble terratrèmol d'aquesta nit al Carib veneçolà. Per ara, els esforços se centren en poder trobar supervivents entre els moltíssims edificis que han col·lapsat. El primer balanç, 32 morts, 700 ferits, tot fa pensar que la tragèdia serà molt superior.
1: A la segona imatge hi veiem Pedro Sánchez, el seu escó del Congrés, dret, parlant, amb la mà dreta fent un gest com demanant calma o paciència. Mira cap endavant, cap a l'escó d'Alberto Núñez Feijó, a qui veiem d'esquenes, escoltant el president espanyol.
10: És un moment del debat d'ahir, moment de la rèplica, ja que Sánchez és a l'escó, no al faristol, un debat que va servir per deixar clar que el president del govern espanyol no té cap intenció de fer un pas al costat per molts casos judicials que el rodegin. També va quedar clar que el líder de l'oposició per ara no sembla que pugui convèncer cap soci de legislatura per treure Sánchez de la Moncloa.
1: I la tercera imatge, des de Lleida, un edifici emblemàtic de la ciutat que s'acaba de reformar. I a dins, Estela Bosoms, què hi veus?
6: Doncs ens situem a l'edifici del Palau de Vidre, al Parc dels Camps Elisis, i a dins hi veiem nous espais diàfans i tot el mobiliari, taules, cadires, material informàtic a punt per estrenar. Havia estat un immoble per acollir fires que es va construir el 1965 i ara s'ha reconvertit en un hotel d'entitats per associacions sense ànim de lucre. Avui s'estrena oficialment, però ja s'hi ha començat a traslladar, per exemple, la Federació de Veïns de Lleida. L'estructura externa també s'ha renovat i reformat.
9: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia explica que el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units no deixarà entrar de nou al país el futbolista de la selecció iraniana que durant el primer partit del Mundial va celebrar un gol fent el gest de la pistola cap a la graderia. Recorda la notícia que la selecció de l'Iran no s'allotja als Estats Units, ho fa Mèxic, només entra en territori nord-americà durant 24 hores per disputar els seus partits. El futbolista iranià expulsat és Mohammad Mohebi i el Departament de Seguretat nord-americà assegura que el deportarà si intenta entrar de nou als Estats Units. La decisió es pren després que el futbolista simulés disparar al públic durant la celebració del seu gol en l'empat a dos de la seva selecció contra Nova Zelanda.
1: I això és real o és fals?
20: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
19: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del Mundial un jugador de l'Iran per celebrar un gol fent la pistola és una notícia falsa. La notícia, però, s'està fent molt viral aquests dies. El futbolista iranià ha negat que el seu gest tingués connotacions polítiques. Ha assegurat que el va fer en agraïment al públic iranià present a la graderia de l'estadi.
1: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
22: Si vols fer la compra bé, has d'anar
23: a
22: carrer.
23: Partit, juguem tots amb el 3x2 en totes les conserves de peix. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca i Isabel. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Notícia de la matinada, dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5 han sacsejat Venezuela.
24: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. S'acaben de caer edificios.
25: El primer balanç el feia fa poca estona la presidenta interina Delcy Rodríguez, 32 morts i 700 ferits.
26: A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira.
25: El govern ha decretat l'estat d'emergència. Donald Trump apunta que el doble terratrèmol ha provocat un nombre de morts devastador.
1: Aquí, Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes i missatges personals.
27: La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure.
1: França està avui sota alerta vermella per calor extrema.
25: Afecta sobretot l'oest del país, també el Regne Unit en aquest cas per la calor que està fent a Gal·les i al sud d'Anglaterra.
1: I els negocis de Collserola registren pèrdues d'entre el 30 i el 50% pel tancament del parc pel brot de pesta porcina.
27: Fran Martín de la Ipica, Padoc Activo Collserola, Molins de Rei denuncia.
28: La gent en general no entén, no, que al final a vegades s'ha de fer un esforç, però en aquest cas doncs ja portem, no recordo quan, però portem molts mesos.
1: I el Mundial, golejada del Brasil.
25: Que guanya Escòcia 3-0, Mèxic passa el 700 amb un ple de victòries, avui 0-3 davant de la República Txeca, aquesta nit a les 10, Equador, Alemanya.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Les màximes oscil·laran entre els 30 i 38 graus a l'interior i entre els 30 i 32 a la costa. A la tarda potser hi haurà algunes nuvolades al Pirineu, però avui no deixaran pluja, i al vespre podria arribar alguns núvols per l'oest del país, però tampoc s'espera que deixin precipitacions.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no. Està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I tenim cues d'entrada a Barcelona per un accident a la C-58, Clàudia Serra.
31: Sí, a cua des de Montcada per aquest accident entre un camió i un turisme al nus de la Trinitat. De retruc hi ha cua també a la C-33. Retencions a la P7 a Maçanet de la Selva sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Precaució perquè hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i litoral a la zona franca, sentit Besòs i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
32: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: I avui truquem al Joan, que està a punt de fer 47 anys. El truquem de part de la seva tieta Claustra. A veure si ens agafa el Joan. Ja sabeu que si du xiripipi s'endú una llonganissa Ral d'Avinyó. Joan, bon dia.
33: Bon dia.
1: Bon dia, saps d'on et truquem?
33: Molt tema, em sembla que sí.
1: Sí? Per exemple?
33: Xiripipi.
1: Xiripipi, molt bé. Joana, truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de la teva tieta Claustra, que et desitja per molts anys, en aquests 47 anys que faràs, i et dedica qui més estima de Mishima, que t'interpreta el Manu Guix.

0: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
1: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 25 de juny de 2026.
0: L'informatiu.
1: Tret de sortida a la Festa Major de Calafell Platja, que comença avui dijous a les 8 del vespre a la plaça Alcalde Romeu amb el sopar de Carmanyola de Revetlla amb els millors èxits, a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A 2:15 de la nit, pregó i encetada a les Festes Majors de Calafell i premi a la millor pupeta de l'any, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols. De seguida ampliem aquesta notícia que encapçala els informatius d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. La companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines. T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa així diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. El ple de la Bisbal del Penedès rebutja per unanimitat el Pla Territorial d'Energies Renovables. Els veïns, partidaris de la recuperació de la bocana del riuet de Coma-rugues, manifesten per la seva restitució. A la Plana General, el Ministeri de Cultura posa en marxa un nou bo cultural jove pels nascuts l'any 2008. L'ajut permetrà, a partir d'ara, comprar instruments musicals, material per a la creació i cursos culturals. L'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a rebre el Tour de França. I als esports, avui els oferim una entrevista en profunditat a l'Encarni Gallardo i al Joan Casas, amb motiu de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, Elles, protagonitzada per Dones amb Càncer, que s'inaugura aquest divendres a Altafulla i passarà per Calafell el cap de setmana del 3 de juliol.
0: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Com dèiem al començar, tret de sortida a la Festa Major de Calafell Platja, avui dijous 25 de juny a les 8 del vespre a la plaça Alcalde Romeu, sopar de Carmanyola de Revetlla amb els millors èxits, a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A 2:15 de la nit a la plaça Alcalde Romeu, pregó i encetada de les Festes Majors de Calafell i premi a la millor pupeta de l'any, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols. Escoltem ara la Júlia Crespin, d'Esgangalats, als micròfons de Calafell Ràdio.
2: T'avançaré que la idea aquest any ha tocat molt a prop de Sant Joan i va lligat, bueno, el pregó és un homenatge a la pastisseria Andreu.
3: Això ho sabem.
2: Pastisseria Andreu també feien moltes coques de Sant Joan. Sant Joan va lligat a la Revetlla en aquesta època de l'any, en aquesta època de solstici, de foc, de festa. De festa, una Revetlla, diguem-ho així. Tot és molt secret,
3: sí.
2: Però crec que ho han fet molt i molt xulo. És bastant el que la fórmula que ens ha funcionat, que són activitats dinàmiques per tots els públics, des dels més petits fins als més grans, no? Començarem el dijous, com bé deies, amb el sopar de Carmanyola, que hem portat, portarem aquest duet que es diu Catversiono. Us recomano buscar-lo a xarxes perquè són molt, molt divertits, fan així com gags i interactuen amb el públic, i tots són cançons que coneixem de tota la vida, que les coneixem en anglès, en castellà, amb l'idioma que siguin, però ells les fan en català. I la veritat és que ho fan superbé i jo crec que donaran molta vida a aquesta preencetada, no?, amb el sopar de Carmanyola, el moment de fer una copeta de cava, de fer una cerveseta amb la família, d'agafar lloc pel pregó, i crec que serà molt xulo i val la pena 100% venir abans del pregó, agafar lloc i a veure aquest superconcert.
1: I ja després del pregó i encetada de les festes majors, a les 10 de la nit, des de la plaça Alcalde Romeu, tindrà lloc l'inici del Correbars, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols, amb la xaranga Suquet Calero i Patxaranga Cafè, Copa i Puro. La festa major continuarà el divendres 26 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Manila amb el reclam de Streets i animació. També més endavant la tabalada amb les colles de Diables i després el correfoc infantil. A les 10 de la nit, ja del divendres, el correfoc amb el Ball de Diables de Constantí, els Diables Guaitals de Calafell i el Drac Espurnà de Calafell. A 11:45 de la nit del divendres, a la plaça de l'Alcalde Romeu, concert amb Diversiones i la Prole Band. La festa major de Calafell Platja s'allargarà fins dilluns 29 de juny.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la crida del castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 10:45. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
0: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: Obrim la plana comarcal. El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha rebutjat per unanimitat el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, més conegut per Plater. Es tracta d'una planificació impulsada per la Generalitat que estableix els criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes tant solars com eòlics. Més de 230 municipis de Catalunya han signat un manifest conjunt rebutjant aquest pla, una oposició que també s'ha manifestat a la Bisbal després de la moció presentada pel grup de la Bisbal Decideix. Des d'aquesta formació apunten que, tot i ser conscients de la necessitat de reduir el consum d'energies fòssils i de fer una transició cap a un nou model de producció i de consum d'energia, la planificació per la qual aposta la Generalitat no és l'adequada. Segons apunten en un comunicat, la instal·lació massiva de plantes fotovoltaiques i eòliques en sòl agrícola i boscos provocarà una degradació dels espais naturals i ecosistemes dels municipis catalans. Per aquest motiu, demanen que s'aturi la seva tramitació fins a garantir un procés real de participació territorial. Continua el diari La Fura del Penedès, establint que per la Bisbal decideix cal prioritzar la instal·lació de fotovoltaica en les grans teulades dels polígons existents abans de perdre el nostre sòl agrícola.
0: Les notícies del Baix Penedès.
1: I a la plana comarcal també els veïns partidaris de la recuperació de la bocana del riuet de Coma-rugues manifesten per la seva restitució. Diversos membres de la plataforma veïnal Recuperem la Bocana s'han tornat a manifestar per reclamar aquesta recuperació de l'espai. Els convocants que van sortir al carrer amb xiulets i pancartes van exigir al govern municipal que s'executin les obres de restitució de manera immediata. Asseguren que es tracta d'un símbol de Coma-ruga i alerten de noves mobilitzacions en cas que els treballs es demorin en excés. Inicialment, amb les obres de renaturalització del riuet, es va taponar la seva bocana, acció que va enervar un nombre destacat de veïns de la zona i banyistes d'arreu. Després de recollir nombroses signatures i de convocar diverses mobilitzacions, govern i plataforma, han arribat a un acord de reobertura que els seus partidaris, amb tot, marquen de ben a prop.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
1: I a la plana general, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquesta setmana la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. El programa permetrà, a partir d'ara, destinar l'ajuda a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. L'ajuda, de 400 euros, es podrà utilitzar en dues modalitats diferents, segons si es vol consumir l'import en una sola iniciativa o repartir-lo en diferents propostes. Els joves disposen d'un any per utilitzar aquests 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Poden tenir accés a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys aquest 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a l'Estat, sol·licitants d'asil, desplaçats temporalment o estrangers extutelats. Es tracta d'uns 561.459 potencials beneficiaris a tot l'Estat. El bo funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir al mòbil o en format físic. En els darrers 4 anys, el bo cultural jove ja ha arribat a 1,2 milions de persones.
0: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: I ja arriba el Tour de França, que passarà per Calafell. L'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del Tour de França, que es farà a la ciutat el diumenge 5 de juliol. El consistori ha presentat aquesta setmana el Pla de Mobilitat i Neteja que ha organitzat per a l'ocasió, que suposarà l'activació de més d'un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana, a més de Mossos d'Esquadra, 38 treballadors de la neteja i 400 voluntaris. A banda de les activitats festives que hi haurà aquell dia, des de l'Ajuntament també col·locaran diverses fonts, 28 lavabos portàtils, aparcaments especials per a bicicletes i 6 autocars que estaran aturats i faran la funció de refugi climàtic. Durant tot el dia, els busos urbans seran gratuïts a Tarragona. Escoltem ara la consellera de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, que dona recomanacions per al dia que el Tour de França surt de la ciutat de Tarragona.
3: Deixin que posi sobre la taula 3 recomanacions imprescindibles per al 5 de juliol. Cal prioritzar el transport públic disponible, el desplaçament a peu i planificar amb antelació els desplaçaments. Treballem tenint en compte que les principals afectacions es produeixen a les dues zones diferenciades, en dues. La zona del Francolí, que és el centre neuràlgic de l'operatiu del Tour, i el propi recorregut del Tour, des de la Torre dels Vents fins a la Nacional 340, passant per la zona centre i llevant 6 quilòmetres pel cor de la nostra ciutat.
0: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: I com ja avançàvem al començar, avui als esports els oferim una entrevista en profunditat a l'Encarni Gallardo i al Joan Casas, amb motiu de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, Elles. Està protagonitzada per dones que han patit càncer i s'inaugura aquest divendres a Altafulla i passarà per Calafell el cap de setmana del 3 de juliol, dia en el que es farà la inauguració, i posteriorment, el 4 i 5 de juliol, es podrà veure aquesta exposició fotogràfica al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja.
4: Aquesta idea va començar perquè la meva família, vale, ho hem viscut molt a prop i bueno, jo tenia moltes ganes de fer un projecte així. Vale? I jo, com sabeu, soc abogadora i vaig conèixer a una dona que portava

0: col·laborat tu, Joan?
1: Bueno, jo vaig prestar l'estudi fotogràfic per poder fer aquestes fotografies i vam estar disparant tots dos a totes les noies i la veritat és que ha sigut una currada.
2: Sí.
1: Ha passat uns mesos que ha sigut no parar.
0: Ja m'imagino, les fotografies que estan al cartell, de fet, tenen molt bona pinta, són molt maques, la llum està molt treballada, o sigui, m'encanta. Sí. Quin missatge principal voleu transmetre a les persones que visitin l'exposició?
2: Jo principalment volia transmetre no en si la enfermetat, sinó com som elles, no? Que n'hi ha una realitat després, unes seqüeles, unes cicatrius, i un coratge enorme, tant dins de l'aigua com fora. I jo em quedo en això, no? Que per desgràcia n'hi ha molta gent que no supera aquesta enfermetat i aquestes dones, pues, i algunes encara estan en procés oncològic, no? I a mi les veig amb molt coratge.
1: Mm-hmm. Què volem transmetre? A veure, volem transmetre que, sobretot aquestes dones que els acaben de dir que tenen aquesta enfermetat, sigui on sigui, és igual si el pit o un altre lloc, que se'ls enfonsa el món. Se'ls enfonsa el món i... A veure, i això ens pot passar a tots o a la majoria de famílies de ben a prop. I que la vida no s'acaba aquí. Que no s'acaba aquí, que els metges t'ajuden i que tornes a treballar, que tornes o comences a fer un esport, com és el cas d'aquestes dones, que entre elles s'han ajudat moltíssim, i que al final elles veuen que tot i haver patit el que han patit, continuen sent dones i continuen sent atractives igualment. I això costa, i això si no ho plasmes amb imatges, costa d'entendre i de veure.
0: El títol és Més enllà del rem, elles, i mostra, doncs, posa l'accent, no?, en aquest procés vital i el rem com a unió. Com heu volgut reflectir aquest camí personal? Perquè m'agradaria saber més sobre la part visual d'aquestes imatges, com són les fotografies, no?, que ens trobarem en aquesta exposició.
1: Trobarem molt de retrat. Sí. Així que al principi trobarem una imatge de rem on estan totes remant, un contrallum molt, molt xulo i una mica d'explicació, però la resta són retrats d'elles. Són retrats, la majoria són seminus, perquè ensenyen la realitat de lo que han patit, cicatrius, algun pit deformat, la majoria poden mostrar lo que hi ha, però a la mateixa vegada mostren que al final tot se supera i que tornen a estar alegres i es tornen a sentir dones. I això és el que volíem, on te volíem arribar.
0: Quina importància té el rem en aquest sentit? O sigui, a mi m'han explicat que el rem té grans beneficis per la recuperació.
2: El rem, bueno, una altra companya que ja l'ho va dir, no?, que és la impulsora del projecte d'aquestes dones que voguen, pues, segons els metges, dona molta força, perquè d'aquí de l'axila, no?, te va molt bé perquè fas força, recuperes molt, i a part d'això, pues, estar en plena mar, pues, també psicològicament t'ajuda molt. Jo mateixa, quan va passar una casa, jo me vaig apuntar al rem per lo mateix, no? I t'ajuda molt perquè també és un suport de companyerisme, no? De totes les dones han passat per la mateixa malaltia i que en el rem es disfruta molt, també.
0: Molt bé, la inauguració és el divendres 3 de juliol a les 7 de la tarda i després també podem gaudir d'aquesta exposició el 4 i 5 de juliol des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. Aquesta exposició m'imagino que té més recorregut, no? No només a Calafell.
1: Sí, sí, sí, tant. De fet, inaugurem aquest cap de setmana, el 26, a Altafulla, a les 7 de la tarda. 26, 27 i 28 de juny estarem a Altafulla i després el 13 de juliol inaugurem el Vendrell i estarem fins al dia 17. Aquesta serà entre setmana. Vull dir que qui no pugui vindre aquí que

0: Calafell, pot vindre aquest cap de setmana a Altafulla, o del 13 al 17 al Vendrell.
1: O sigui, fem Altafulla, Calafell i Vendrell, eh?
0: Sí.
1: Molt bé, i teniu alguna projecció? És a dir, parareu aquí? M'imagino que també ho voleu fer arribar a més llocs, no?
2: Segons com vagi, doncs ja veurem.
1: Quin paper té el grup i el sentiment de pertinença en la recuperació emocional i física de les participants?
2: Jo crec que en aquest, quan estan en el bot encontren com un refugi, no? De dones que, ja ho he dit abans, que passen per una mateixa malaltia i pues, suposo que també parlen de les seves coses, no? De les seves quimios, alguna ja ha acabat el procés, alguna altra encara està en la quimio, i suposo que això és un suport, no? De que hi ha una ajuda que totes hagin passat per la mateixa malaltia. I com t'he dit abans, pues, bugar, si no és bugadora, provar-ho fa molt bé psicològicament, perquè també és important, sempre parlem del físic, però les seqüeles que queden físicament són molt importants també, perquè moltes tenen un canvi i això, pues, ella els comenten i tenen un apoyo mutuo.
1: I hi haurà gent que anirà a veure-la, observarà aquestes fotografies.
2: Sí.
1: Vosaltres, què espereu que s'endugui les persones que vagin a visitar aquesta exposició?
2: Reflexió.
1: Reflexió en quin sentit?
2: Sí, perquè està... En aquesta exposició hem intentat fer una mica com un recorregut, que deies tu abans, no? I se veu com boguen, no? Una mica en el mar, luego n'hi ha unes lletres en un lletrero que hem fet, i després les fotos, i luego n'hi ha una altra al final, que també crec que això és el que la gent s'anirà en reflexió, crec que.
1: Quantes fotografies en total tenim a l'exposició? Més o menys, no cal que sigui exacte.
2: 24
0: o 34, em sembla.
2: O 34.
1: 34 fotografies. Com estan tractades aquestes fotografies a nivell visual? És a dir, el color...
0: La majoria en blanc i negre. Algunes en color, però la majoria són en blanc i negre.
1: Per què heu escollit el blanc i el negre?
0: Perquè mostra la realitat. El color, la gent... Quan veus una fotografia amb color, sobretot amb retrats, o quan vols que es fixin en certes coses, el color distreu. Si hi ha un tatuatge, si porta una brusa de color rosa, que si porta el cabell que s'ha tenyit de no sé què... I el blanc i negre fa que només miris allò que vols que vegin.
1: Mm. Hi ha algun testimoni o persona que us hagi sorprès més emocionalment o de qualsevol manera?
2: Per mi totes som dones molt valentes, perquè, bueno, després explicarà el Joan un poc, una miqueta més, una altra cosa, però per mi una dona que em fa hasta, no?, ganes de plorar, perquè diu, ostres, no?, quin coratge que té aquesta dona, perquè tenien una data per fer el reportatge, no? I aquesta dona, no sé si era la mateixa tarda o al dia següent, que tenia quimioteràpia, ¿vale? Perquè se li va reproduir una altra vegada. I a mi el fet que volgués fer si la sessió, a mi me va... No? Me va afectar en el sentit de quin coratge, no? Per totes, però és una de les dones que m'ha... I després, per altra banda, Joan també que volia explicar, no?
0: Sí, aquí la majoria de dones, per no dir totes, potser quan van vindre a l'estudi venien cohibides. Ja els van fer vindre ja de dos en dos, perquè no vinguessin soles. I se sentien molt cohibides, no venien, però què farem, però què hem de fer, què voleu retratar, no? Jo no ensenyaré res, jo venien molt així, no? I quan marxaven amb un somriure d'orella a orella.
2: Sí.
0: Marxaven molt, va ser tota una teràpia per elles, això.
2: Sí. Una mica de desconnexió, no?
0: Sí, va ser tota una teràpia, perquè en pocs minuts es van deixar anar i i algunes se sentien com a models posant davant de la càmera, i això va ser...
2: Sí, alguna li van
0: ser fabulós. Que van no, ja, donar les gràcies mil vegades. Sí. Sí, sí, sí, sí. I després, que vam tardar temps en entregar-los les fotografies, perquè, clar, editar-les totes, això ja hi ha molta feina, quan els hi entregaves, tornaven a reviure aquest moment, no? I va ser una teràpia per elles. I això et fa sentir...
1: Molt bé, molt bé, me n'alegro moltíssim. Sí. Ah, doncs ja per finalitzar, quina invitació faríeu a les persones que encara no coneixen aquesta realitat perquè visitin l'exposició aquest proper 3, 4 i 5 de juliol al Centre Cívic Cinema Iris?
0: Bueno, que vinguin a veure una realitat que al final és per tothom, a totes les famílies, tant si és per aquesta malaltia com si és per un accident de trànsit, com pel que sigui, i que la vida continua, però que és així, que vinguin a veure-ho.
2: Bueno, que no deixa de ser un treball artístic que querien reflexar, no només la enfermetat, perquè jo això ho volia deixar una mica, no? Volia un espai per elles, i jo, si em permets, ja acabem?
1: Sí, i tant.
2: Mira, vull agrair sobretot, agraeixo la generositat de les dones del grup de REM, de la seva timonera, i del meu company, aquí al costat, i sobretot que aquest treball també és el resultat d'un treball en equip.
1: Encarni, Joan, moltíssimes gràcies per compartir aquesta exposició i per venir aquí a Calafell a mostrar-la.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: I ja arribem al final d'aquest bloc informatiu d'avui dijous 25 de juny. No marxin, perquè ara mateix ja des de 8:45 del matí fins a 9:00 PM els acompanyarà Ferran Boquer amb el segon bloc informatiu amb els serveis informatius de Calafell Ràdio en directe. No marxin, fem una petita pausa i tornem. Fins aviat.

Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu. Els serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia. En punt, 8:45 del matí. Som a dijous, dia 25 de juny de 2026. Després de la informació, amb la Roser Ribas encetem aquests 30 minuts fins les 9 del matí amb altres titulars, amb altres notícies de les últimes hores. Començarem, com sempre, amb la previsió meteorològica i amb Josep Miró, amb la seva crònica per les pròximes hores. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui se'ns presenta esplèndid, una jornada més amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt, amb algun núvol prim puntual, si és que els arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà unes dècimes i es mourà entre els 21 i 22 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima recordarà unes dècimes i voltarà els 30, amb una humitat que serà moderada amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles amb terrals fins a mig matí i marinades del dia de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada o amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Demà, en canvi, tot continua igual, amb sol i cel clar, també amb algun núvol puntual fins a mig matí com a molt, i amb una temperatura que no variarà gaire i estarà al voltant dels 21 o 22 aquesta propera nit de mínima, mentre que demà fregarem els 30 de màxima amb una humitat moderada i xafogó notable. Ben feble amb terrals de nit i marinades de migjorn o garbí al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda.
1: Doncs gràcies, Josep. Sembla que mica en mica va remetent aquesta onada de calor, aquestes temperatures tan altes. Això sí, l'estiu continuarà amb normalitat. Ara mateix, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, es registra una temperatura ambient de 25 graus centígrads i tenim un temps força normal, força assolellat a aquestes hores, a les 8:32. Doncs vinga, deixem la meteorologia, anem pels titulars de les últimes hores. Començarem aquest repàs donant un cop d'ull, fixant-nos en les portades, als diferents titulars de les portades dels diaris de les últimes hores per aquest dijous, dia 25 de juny. Començarem a la portada del diari Ara. Parlant de corrupció, Sánchez respon a la sentència a Ábalos amb atacs a Feijóo. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. I les agendes de Zapatero permeten reconstruir els contactes amb Puigdemont. I parlen de més agressions masclistes per Sant Joan. La nit se salda amb 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. I l'onada de calor causa 13 morts en 2 dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies. Canviem de portada, anem al punt avui. Parlen de la Garrotxa tanca el cercle. La comarca, amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix el desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic. I sota els efectes de la calorada, acabada l'onada tòrrida a Catalunya, tot i que es mantenen les altes temperatures extremes en molts països d'Europa. I a l'esportiu, el Barça és superat pel València, que guanya la Lliga ACB, amb un resultat del partit de 84-108. Altres titulars, altres portades, ens fixem ara a El Periódico de Catalunya. Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. És resultat de la compareixença al Congrés del president en plena tempesta judicial. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE entre els retrets dels seus aliats. Feijóo li exigeix eleccions i l'acusa de nexe corruptor per la sentència d'Ábalos. I fotografia central, al Periódico de Catalunya, amb un helicòpter apagant un incendi, parla de les morts per calor a Barcelona pujant un 57%. Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze Safaja, al Moianès, i un càmping pròxim és una de les notícies en portada del Periódico de Catalunya. També parlen de les comunitats del PP trenquen el pacte per l'habitatge i recorren a la justícia. També parlen de balcó gastronòmic, El Periódico, amb declaracions, i el titular d'Eloi Planas, l'empresa familiar, ha de formar part del debat públic. Indra i Santa Bàrbara negocien crear una empresa per als contractes d'artilleria. I les famílies denuncien el desert de casals i colònies durant el mes d'agost. Per últim, ens fixarem al periòdico de Catalunya, perdó, a La Vanguardia, en aquest cas. Titulen: Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que serà imputat. El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistèmica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. I Esquerra Republicana i PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. Begoña Gómez lliura en persona el passaport al jutge de Peinado. I Zapatero va cobrar per mediar per un grup empresarial del Perú. I de més de 65 anys, Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. I també ens parlen d'una nova classe de fàrmacs que frenen l'esclerosi múltiple. En bàsquet, el València guanya la Lliga Endesa contra un Barça sense rumb. Són els titulars que podem trobar a les portades dels diferents diaris digitals per aquest dijous, dia 25 de juny. Però aquestes portades no ens parlen de la notícia amb la que hem despertat en aquest dijous, i és que dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus han afectat Veneçuela aquesta matinada, provocant diverses víctimes mortals i ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha fet un primer balanç provisional assegurant que tenien comptabilitzades 32 víctimes mortals i més de 700 ferits, però a l'esfera de conèixer les dades d'algunes de les zones afectades. En una primera compareixença, Rodríguez ha parlat de greus conseqüències amb edificis ensorrats i alguns estats molt afectats. Veneçuela ha declarat l'estat d'emergència i ha demanat a tots els sanitaris que vagin als seus llocs de part treballar i per atendre els ferits. Doncs aquesta és la notícia amb la que hem despertat avui, notícia tràgica. Veneçuela registra aquests dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus i Rodríguez fa aquest primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits, però s'estima, evidentment, que les víctimes siguin moltes, moltes més. Doncs fins les 9 del matí en directe a Calafell Ràdio. En el 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, que, per exemple, podeu escoltar al nostre portal web, calafell.tv. Estem repassant l'actualitat d'aquestes últimes hores en titulars. Vinga, entrem a la plana política. L'entorn de Zapatero estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident. Consideren inacceptable fer una investigació prospectiva de la seva tasca professional. I el govern espanyol mostra preocupació per les filtracions de les agendes de Zapatero. El PSOE ho considera una cacera incompatible amb les garanties que exigeix una democràcia. I és que les agendes de Zapatero documenten contactes amb Cerdán i diversos viatges a Zúric en plena negociació amb Junts. L'expresident, a la seva secretària, no podré tenir les reunions d'aquesta tarda, Puigdemont. I Catalunya participa en la novena conferència sobre la recuperació d'Ucraïna amb un centenar d'actors europeus. Tot presenta l'acord de govern pel qual s'enviaran 800.000 euros d'ajuda humanitària al país. I Begoña Gómez entrega el seu passaport al jutge Peinado. El magistrat va acordar obrir judici oral contra ella i prohibir-li sortir d'Espanya com a mesura cautelar. Més titulars de les últimes hores de la plana política. El Bares nega el bloqueig de la llei per donar la nacionalitat als saharauis nascuts sota l'administració espanyola. El ministre d'Exteriors diu que està totalment a favor de la mesura després que Esquerra li hagi retret la paràlisi. I el Senat aprova la moció del Partit Popular per reclamar eleccions. Els populars rebutgen una esmena de Junts que exigeix l'aplicació immediata de la llei d'amnistia. Per la seva part, Rufián demana a Sánchez un full de ruta que vagi més enllà de dir que el PP és pitjor. El portaveu d'Esquerra Republicana emplaça Sánchez a assenyalar Junts: no em deixin sol, estan fent un mal terrible. I Nogueres demana a Sánchez que s'aparti perquè el Congrés posi algú amb la capacitat de complir. La líder de Junts al Congrés avisa el president del govern espanyol que aferrar-se al poder fa gran l'extrema dreta. I la UDF acusa Zapatero de cobrar 200.000 euros per influir a favor d'una empresa peruana a través del govern de Bolívia. L'expresident hauria aprofitat els seus contactes i ascendència per mediar il·lícitament en benefici del seu client. Més reaccions a les últimes hores. Feijóo replica a Sánchez que no dimiteix perquè no té dignitat i diu que hi ha humilitat als seus socis en directe. El líder del Partit Popular respon al president del govern espanyol que li donarà lliçons mentre es dediqui a la política. Declaracions de Patxi López: quan arribi el moment, nosaltres també demanarem que qui pugui fer, que faci i voti el PSOE. El portaveu socialista acusa Feijóo de xipollejar en el fang i de voler donar lliçons. Bé, reaccions de Bildu, que insta Sánchez a passar l'ofensiva contra l'operativa política, judicial, policial i mediàtica de PP i Vox. A què es pensa que no s'atreviran a imputar-lo a vostè? Pregunta el president espanyol Aizpurua. I Belarra retreu a Sánchez que tingui por a convocar eleccions. PP i Vox sumen vots cada minut que passa. La secretària general de Podem retreu al president espanyol un dany irreparable per la democràcia. I el BNB avisa Sánchez que atrinxerar-se davant dels casos de corrupció té un recorregut molt curt. Vaquero retreu al president que faci guerra de bàndols i l'adverteix que això no pot substituir la rendició de comptes. Minuts. Anem per la plana econòmica de les últimes hores, en directe fins les 9 del matí a Calafell Ràdio. L'emissora municipal de Calafell, 107.9 FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Titulars de l'economia: viure una setmana de casal d'estiu a la residència dels avis. Aprenem d'ells i ells aprenen de nosaltres. Una quinzena d'infants passen la setmana de Sant Joan amb els seus familiars amb activitats adaptades. I Brussel·les proposa simplificar les normes d'etiquetatge energètic i de pneumàtics per reduir costos a les empreses. S'estima un estalvi de fins a 125 milions d'euros anuals per companyies i organismes reguladors en els pròxims 10 anys.

Garamendi es presentarà a les eleccions per optar un tercer mandat al capdavant de la patronal COE. El líder empresarial diu que té suport exprés de les organitzacions i empreses que ha de tenir per fer el pas. I ahir Sant Joan es va interrompre la circulació de trens de l'R2 i R2 Nord entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Una incidència va estar relacionada amb el subministrament elèctric i Adif va treballar per resoldre aquesta incidència. I també ahir, un incendi va fer suspendre la circulació de la línia R3 de Rodalies, un incendi proper a la vida entre Granollers i Canovelles. Els bombers van extingir el foc que es va produir en uns matolls. Incidències a Rodalies Renfe, hi ha diferents línies que cobreixen el territori català, també entre els titulars de les últimes hores. Seguim en plana econòmica. El Fons d'Impacte Social inverteix 11 milions per impulsar 640 habitatges de lloguer assequible a Catalunya i a Madrid. A través de la plataforma Ales es vol facilitar l'accés a un habitatge d'obra nova a més de 1.600 persones. I la Unió Europea desemborsarà 846 milions d'euros per la reconstrucció del País Valencià després de la Dana de 2024. L'ajuda eleva a prop de 1.000 milions el suport total europeu per les tasques de reparació. I els hem atès 69 persones durant la revetlla de Sant Joan, la majoria per accidents de trànsit i intoxicacions. Les atencions sanitàries han baixat un 18% en comparació amb la mateixa nit de Sant Joan de l'any anterior. En punt 3 quarts de 9 del matí, anem per més titulars. Entrem ara a la plana social. En primer lloc, parlem de la detenció de 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni van permetre iniciar les investigacions. I recordem aquest titular, aquesta notícia, amb la que hem despertat en aquest dijous. Venezuela ha registrat 2 terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus. Rodríguez ha fet un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits, unes xifres molt llunyanes del que es preveu després del que es pot veure d'aquesta catàstrofe. I una prova pilot a la vall de Camprodon descobreix els potencials de cultius que no es conreen a la zona. Una agricultora preveu produir per primer cop, unes 7 tonelades de blat Florença Aurora gràcies al projecte. L'Audiència Nacional avala l'extradició d'un veí de Lleida acusat de traficar amb fàrmacs per elaborar droga al Marroc. L'home seria un líder d'una trama a qui van intervenir 4,4 quilos de cocaïna i milers de pastilles psicotròpiques. I el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, ha atès 208 persones durant l'onada de calor que ha acabat aquest dimecres. A Lleida, els termòmetres han registrat temperatures de fins a 40,9 graus. El govern espanyol planteja baixar les ràtios a la meitat a la franja 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei. L'Ajuntament d'Artesa de Lleida condemna els incendis provocats a causa d'actes incívics durant la revetlla. El foc més destacat ha afectat 7,8 hectàrees de vegetació i ha mobilitzat una dotzena de dotacions dels bombers. Ha tingut un menor per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida i fugir del lloc de l'accident. El noi està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense carnet.
Les demandes de separacions i divorcis cauen un 14,1% a l'Estat en el primer trimestre del 2026. Catalunya registra 41,4 peticions de dissolucions matrimonials per cada 100.000 habitants per sota de la mitjana. França confirma un positiu d'Ebola en un metge que va estar en una missió humanitària al Congo. El Ministeri de Sanitat francès ha indicat que el pacient està aïllat i es troba estable. El jutge cita a declarar com investigat en el Claspus Ultra Julio Martínez, l'empresari amic de Zapatero. José Luis Calama vol que comparegui el pròxim 21 de juliol davant de l'Audiència Nacional. Seguim a la plana social, seguim amb aquests titulars de les últimes hores, en directe fins les 9 del matí, repassant l'actualitat en diferents àmbits. Tot això en titulars. També us expliquem avui que ha estat desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp. 6 dels 14 detinguts han entrat a la presó després d'un operatiu en el qual es van desmantellar 12 plantacions. I la nit de Sant Joan ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Els Mossos han fet 1.614 controls a la carretera amb 113 positius per alcohol i 14 per drogues. I la revetlla a Barcelona ha tancat amb 90.000 persones a les platges i 32 assistències del SEM. La Guàrdia Urbana deté una persona per haver-ne apunyalat una altra a la platja de la Mar Vella amb pronòstic menys greu. Els Mossos investiguen un presumpte tiroteig en un pis al barri del Bord de Barcelona. Els fets van tenir lloc la nit de la revetlla. Deu minuts i les 9 del matí. Anem per la cultura. El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes als jaciments protohistòrics. El projecte recrea el poblat de Sant Jaume d'Alcanar de fa 2.700 anys a partir de les excavacions fetes pel Grab UB. Fades denuncia una agressió homòfoga amb llançaments de gel de persones del públic en un concert a Vilassar de Mar. El grup va cancel·lar l'actuació i lamenta que sigui la tercera vegada que els hi passen només 10 concerts de gira. Les colles veienques se sobreposen a la calorada amb 5 castells de gamma extra per Sant Joan. La vella fa el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 i el 7 de 9 amb folre i la jove el 4 de 90 net i el 2 de 9 amb manillat. Suposem que volíem dir el 4 de 9 net. Baile con la muerte, de Carlota Massó, guanya el guardó al millor curtmetratge breu dels Premis Fugaz. L'animació va ser concebuda per antics alumnes del grau d'animació a la Salle URL. Més titulars de la cultura de les últimes hores. El govern posa en marxa una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre infants i joves a l'estiu. Els participants poden guanyar punts i obtenir objectes com rellotges intel·ligents i el lot de llibres. El Festival Ítaca Sant Joan reuneix 15.000 persones durant 3 dies a la platja Gran de l'Estartit. 31 Fam, Cupido, Barri B, Venus o DJ Trapella tanquen una nova edició després de 3 jornades de concerts. Joan Antoni Català avisa que els municipis petits no tenen els recursos suficients per gestionar l'eclipsi del 12 d'agost. El divulgador científic publica un llibre sobre el fenomen astronòmic que viurà al sud de Catalunya aquest estiu. Usman Umar reviu la seva experiència migratòria al film Viatge al País dels Blancs. The Bear s'acomiada amb la 5a temporada i Netflix estrena El Manuscrito de Dante amb Oscar Isaac. Poc més de 7 minuts, arribem a les 9 del matí. Anem pels esports. En bàsquet, el Barça no pot seguir el ritme del València de Pedro Martínez, platòric campió de l'ACB 9 anys després, amb un partit amb el resultat 84-108.
final amarg de la segona etapa de Pasqual Willy Laprovittola. Vasseli, probablement Satoransky, també s'han acomiadat del Palau. I Xavi Pasqual, impotent després de perdre la Lliga ACB, no hem pogut fer res més. El Barça de bàsquet afronta una renovació profunda sense el tècnic Satoransky, Vasseli, Laprovittola, Kale, Norris, Fall i Willy. En futbol, neguit al Madrid per la desaparició d'un dels petards de Florentino Pérez. L'ex blaugrana Joao Félix, sempre amb l'interrogant al damunt, ha estat capaç de prendre la titularitat, al migcampista de 31 anys. També en futbol, clausura parcial de la nova Creu Alta per la invasió del camp contra el Zamora. El jutge únic de la RFEF desatén la petició dels castellans que demanaven que se'ls donés el partit i l'eliminatòria per perdudes. Notícies de Jocs Olímpics. Pau Gasol anuncia un nom del COI, una beca de $10,000 per tots els atletes olímpics. Els primers que es beneficiaran d'aquesta iniciativa seran, de manera retroactiva, els competidors dels Jocs d'hivern de Milà Cortina. En motor, Ducati confirma el nou company de Marc Márquez a l'equip oficial. El murcià Pedro Acosta deixa KTM per ser el número 2 de l'equip italià en detriment de Pecco Bagnaia. En handbol, 4 blaugranes en el set inicial de la Champions. Aleix Gómez, Emil Nielsen, Domen Macuc i Ludovic Fàbregas han estat distingits en el millor equip després de conquerir la 13a Champions de la història del Barça. En futbol, Europa, Nàstic i Sant Andreu ja coneixen els seus rivals per la temporada 2026-2027. I en ciclisme, hores d'hospital i 4 punts de sutura. En surt superat per Paula Blasi abans del següent gran repte. 3 dies després de conquistar la Volta, la ciclista ja està preparant els campionats d'Espanya de ruta i de contrarrellotge. Aitana, bon matí. Es fa el béisbol per un dia. La jugadora blaugrana fa la sacada d'honor del partit de béisbol entre els Padres i els Braves. I en el Mundial, l'orgull del primer eliminat del Mundial 2026. Lopetegui, seleccionador del Qatar, marxa de la cita americana reivindicant les dues fites històriques que ha assolit amb el combinat àrab. Són les notícies esportives de les últimes hores, també en aquest temps d'informació de Calafell Ràdio.

En aquest últim tram d'informació sempre arriba l'efemèride musical d'aquest 25 de juny, d'aquest dijous, perquè avui, 25 de juny, recordem el naixement de George Michael. Va néixer a Londres un dia com avui, però de l'any 1963 es va convertir en una de les grans estrelles del pop mundial. Primer va triomfar amb el duet Wham i després va encadenar èxits en solitari com Faith, Careless Whisper o Freedom. A més de 100 milions de discos venuts, la seva veu i les seves cançons continuen avui en dia sent una referència de la música popular. George Michael va morir l'any 2016, però el seu llegat musical continua més viu que mai. Ens quedarem amb Careless Whisper, una de les seves grans cançons, el seu major èxit, que data del 1984. La va escriure quan només tenia 17 anys. Amb George Michael, que va néixer un dia com avui, amb Careless Whisper us deixem. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Salutacions del Ferran Boquer. Us deixem amb la programació d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Que tingueu molt bona jornada, bon dijous. Fins ara.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat.

0: Domèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Showtime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys...

0: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
3: I'm the invisible man.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis,

Digue'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: que vull. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 25 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
2: Tret de sortida a la Festa Major de Calafell Platja, que comença avui dijous a les 8 del vespre a la plaça Alcalde Romeu amb el sopar de Carmanyola de Revetlla amb els millors èxits, a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A 2:15 de la nit, pregó i encetada a les Festes Majors de Calafell i premi a la millor popeta de l'any, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols. De seguida ampliem aquesta notícia que encapçala els informatius d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. La companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines. T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa així diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. El ple de la Bisbal del Penedès rebutja per unanimitat el Pla Territorial d'Energies Renovables. Els veïns, partidaris de la recuperació de la bocana del riuet de Coma-rugues, manifesten per la seva restitució. A la Plana General, el Ministeri de Cultura posa en marxa un nou bo cultural jove pels nascuts l'any 2008. L'ajut permetrà, a partir d'ara, comprar instruments musicals, material per a la creació i cursos culturals. L'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a rebre el Tour de França. I als esports, avui els oferim una entrevista en profunditat a l'Encarni Gallardo i al Joan Casas, amb motiu de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, Elles, protagonitzada per Dones amb Càncer, que s'inaugura aquest divendres a Saltafulla i passarà per Calafell el cap de setmana del 3 de juliol.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, tret de sortida a la Festa Major de Calafell Platja, avui dijous 25 de juny a les 8 del vespre a la plaça Alcalde Romeu, sopar de Carmanyola de Revetlla amb els millors èxits, a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A 2:15 de la nit a la plaça Alcalde Romeu, pregó i encetada de les Festes Majors de Calafell i premi a la millor popeta de l'any, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols. Escoltem ara la Júlia Crespin, d'Esgangalats, als micròfons de Calafell Ràdio.
3: T'avançaré que la idea aquest any ha tocat molt a prop de Sant Joan i va lligat, bueno, el pregó és un homenatge a la pastisseria Andreu.
4: Això ho sabem.
3: Pastisseria Andreu també feien moltes coques de Sant Joan. Sant Joan va lligat a la Revetlla en aquesta època de l'any, en aquesta època de solstici, de foc, de festa. De festa, una revetlla, diguem així. Tot és molt secret,
4: sí.
3: Però crec que ho han fet molt i molt xulo. És bastant el que la fórmula que ens ha funcionat, que són activitats dinàmiques per tots els públics, des dels més petits fins als més grans, no? Començarem el dijous, com bé deies, amb el sopar de Carmanyola, que hem portat, portarem aquest duet que es diu Cat Versiono. Us recomano buscar-lo a xarxes perquè són molt, molt divertits, fan així com gags i interactuen amb el públic i tot són cançons que coneixem de tota la vida, que les coneixem en anglès, en castellà, en l'idioma que siguin, però ells les fan en català. I la veritat és que ho fan superbé i jo crec que donaran molta vida a aquesta preencetada, no?, amb el sopar de Carmanyola, el moment de fer una copeta de cava, de fer una cerveseta amb la família, d'agafar lloc pel pregó i crec que serà molt xulo i val la pena 100% venir abans del pregó, agafar lloc i a veure aquest superconcert.
2: I ja després del pregó i encetada de les festes majors, a les 10 de la nit, des de la plaça Alcalde Romeu, tindrà lloc l'inici del Correbars, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols, amb la xaranga Suquet Calero i Patxaranga Cafè, Copa i Puro. La festa major continuarà el divendres 26 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Manila amb el reclam d'estrits i animació. També més endavant la tabalada amb les colles de diables i després el correfoc infantil. A les 10 de la nit, ja del divendres, el correfoc amb el ball de diables de Constantí, els diables Guaitals de Calafell i el drac Espurnà de Calafell. A 11:45 de la nit del divendres a la plaça de l'Alcalde Romeu, concert amb Diversiones i la Prole Band. La festa major de Calafell Platja s'allargarà fins dilluns 29 de juny.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la crida del castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 10:45. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Obrim la plana comarcal. El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha rebutjat per unanimitat el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, més conegut per Plater. Es tracta d'una planificació impulsada per la Generalitat que estableix els criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes tant solars com eòlics. Més de 230 municipis de Catalunya han signat un manifest conjunt rebutjant aquest pla, una oposició que també s'ha manifestat a la Bisbal després després de la moció presentada pel grup de la Bisbal Decideix. Des d'aquesta formació apunten que, tot i ser conscients de la necessitat de reduir el consum d'energies fòssils i de fer una transició cap a un nou model de producció i de consum d'energia, la planificació per la qual aposta la Generalitat no és l'adequada. Segons apunten en un comunicat, la instal·lació massiva de plantes fotovoltaiques i eòliques en sòl agrícola i boscos provocarà una degradació dels espais naturals i ecosistemes dels municipis catalans. Per aquest motiu, demanen que s'aturi la seva tramitació fins a garantir un procés real de participació territorial. Continua el diari La Fura del Penedès establint que per la Bisbal Decideix cal prioritzar la instal·lació de fotovoltaica en les grans teulades dels polígons existents abans de perdre el nostre sòl agrícola.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: I a la plana comarcal també, els veïns partidaris de la recuperació de la bocana del riuet de Coma-rugues manifesten per la seva restitució. Diversos membres de la plataforma veïnal Recuperem la Bocana s'han tornat a manifestar per reclamar aquesta recuperació de l'espai. Els convocants que van sortir al carrer amb xiulets i pancartes van exigir al govern municipal que s'executin les obres de restitució de manera immediata. Asseguren que es tracta d'un símbol de Coma-ruga i alerten de noves mobilitzacions en cas que els treballs es demorin en excés. Inicialment, amb les obres de renaturalització del riuet, es va taponar la seva bocana, acció que va enervar un nombre destacat de veïns de la zona i banyistes d'arreu. Després de recollir nombroses signatures i de convocar diverses mobilitzacions, govern i plataforma, han arribat a un acord de reobertura que els seus partidaris, amb tot, marquen de ben a prop.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
2: I a la plana general, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquesta setmana la 5a edició del Bo Cultural Jove i els nascuts l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. El programa permetrà, a partir d'ara, destinar l'ajuda a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. L'ajuda, de 400 euros, es podrà utilitzar en dues modalitats diferents, segons si es vol consumir l'import en una sola iniciativa o repartir-lo en diferents propostes. Els joves disposen d'un any per utilitzar aquests 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Poden tenir accés a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys aquest 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a l'Estat, sol·licitants d'asil, desplaçats temporalment o estrangers extutelats. Es tracta d'uns 561.459 potencials beneficiaris a tot l'Estat. El bo funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir al mòbil o en format físic. En els darrers 4 anys, el bo cultural jove ja ha arribat a 1,2 milions de persones.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: I ja arriba el Tour de França, que passarà per Calafell. L'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del Tour de França, que es farà a la ciutat el diumenge 5 de juliol. El consistori ha presentat aquesta setmana el Pla de Mobilitat i Neteja que ha organitzat per a l'ocasió, que suposarà l'activació de més d'un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana, a més de Mossos d'Esquadra, 38 treballadors de la neteja i 400 voluntaris. A banda de les activitats festives que hi haurà aquell dia, des de l'Ajuntament també col·locaran diverses fonts, 28 lavabos portàtils, aparcaments especials per a bicicletes i 6 autocars que estaran aturats i faran la funció de refugi climàtic. Durant tot el dia, els busos urbans seran gratuïts a Tarragona. Escoltem ara la consellera de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, que dona recomanacions per al dia que el Tour de França surt de la ciutat de Tarragona.
4: Deixin que posi sobre la taula 3 recomanacions imprescindibles per al 5 de juliol. Cal prioritzar el transport públic disponible, el desplaçament a peu i planificar amb antelació els desplaçaments. Treballem tenint en compte que les principals afectacions es produeixen a les dues zones diferenciades, en dues. La zona del Francolí, que és el centre neuràlgic de l'operatiu del Tour, i el propi recorregut del Tour, des de la Torre dels Vents fins al Nacional 340, passant per la zona centre i llevant 6 quilòmetres pel cor de la nostra ciutat.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I com ja avançàvem al començar, avui als esports els oferim una entrevista en profunditat a l'Encarni Gallardo i al Joan Casas, amb motiu de l'exposició fotogràfica Més enllà del REM, Elles. Està protagonitzada per dones que han patit càncer i s'inaugura aquest divendres a Altafulla i passarà per Calafell el cap de setmana del 3 de juliol, dia en el que es farà la inauguració, i posteriorment, el 4 i 5 de juliol, es podrà veure aquesta exposició fotogràfica al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja.
5: Aquesta idea va començar perquè la meva família, vale, ho hem viscut molt a prop i bueno, jo tenia moltes ganes de fer un projecte així. Vale? I jo, com sabeu, soc abogadora i vaig conèixer a una dona que portava, pues, aquestes dones, un grup de que havien sortit d'una enfermedad, no? Com és el càncer de mama i altres tipus de càncer, i li va proposar de fer un projecte fotogràfic, i em van dir que sí. I per altra banda, pues, el Joan, la seva dona és companya meva, i li vaig comentar, i em va dir que, bueno, que el seu marit tenia un estudi i que si volien que me cedia l'espai, i llavors li vaig proposar al Joan que col·laborés conmigo al projecte, no? I va començar així, va néixer així.
2: I de quina manera hi has col·laborat tu, Joan?
6: Bueno, jo vaig prestar l'estudi fotogràfic per poder fer aquestes fotografies i vam estar disparant tots dos a totes les noies, i la veritat és que ha sigut una currada.
5: Sí.
6: Ha passat uns mesos que ha sigut no parar.
2: Ja m'imagino, les fotografies que estan al cartell, de fet, tenen molt bona pinta, són molt maques, la llum està molt treballada, o sigui, m'encanta. Sí. Quin missatge principal voleu transmetre a les persones que visitin l'exposició?
5: Jo, principalment, volia transmetre, no en si la enfermedad, sinó com som elles, no? Que n'hi ha una realitat després, unes seqüeles, unes cicatrius, i un coratge enorme, tant dins de l'aigua com fora. I jo me quedo en això, no? Que per desgràcia n'hi ha molta gent que no supera aquesta enfermedad, i aquestes dones, pues, i algunes encara estan en procés oncològic, no? I a mi les veig amb molt coratge.
6: Mm-hmm. Què volem transmetre? A veure, volem transmetre que, sobretot aquestes dones que els acaben de dir que tenen aquesta enfermedad, sigui on sigui, és igual si el pit o un altre lloc, que se'ls hi enfonsa el món. Se'ls hi enfonsa el món i... A veure, i això ens pot passar a tots o a la majoria de famílies de ben a prop, i que la vida no s'acaba aquí. Que no s'acaba aquí, que els metges t'ajuden i que tornes a treballar, que tornes o comences a fer un esport, com és el cas d'aquestes dones, que entre elles s'han ajudat moltíssim, i que al final elles veuen que tot i haver patit el que han patit, continuen sent dones i continuen sent atractives igualment. I això costa, i això si no ho plasmes amb imatges, costa d'entendre i de veure.
2: El títol és Més enllà del REM, Elles, i mostra, doncs, posa l'accent, no?, en aquest procés vital i el REM com a unió. Com heu volgut reflectir aquest canvi personal? Perquè m'agradaria saber més sobre la part visual d'aquestes imatges, com són les fotografies, no?, que ens trobarem en aquesta exposició.
6: Trobarem molt de retrat. Sí. Així que al principi trobarem una imatge de REM, on estan totes remant, un contrallum molt, molt xulo, i una mica d'explicació, però la resta són retrats d'elles. Són retrats, la majoria són seminús, perquè ensenyen la realitat de lo que han patit, cicatrius, algun pit deformat, la majoria poden mostrar lo que hi ha, però a la mateixa vegada mostren que al final tot se supera i que tornen a estar alegres i es tornen a sentir dones. I això és el que volíem, on te volíem arribar.
2: Quina importància té el REM en aquest sentit? O sigui, a mi m'han explicat que el REM té grans beneficis per la recuperació.
5: El REM, bueno, una altra companya que ja l'ho va dir, no? Que és la impulsora del projecte d'aquestes dones que voguen, pues, segons els metges, dona molta força, perquè d'aquí de l'axila, no? Te va molt bé perquè fas força, recuperes molt, i a part d'això, pues, estar en plena mar, pues, també psicològicament t'ajuda molt. Jo mateixa, quan va passar una casa, jo me vaig apuntar al REM per el mateix, no? I t'ajuda molt perquè també és un suport de companyerisme, no? De totes les dones han passat per la mateixa malaltia i que en el REM es disfruta molt, també.
2: Molt bé, la inauguració és el divendres 3 de juliol a les 7 de la tarda i després també podem gaudir d'aquesta exposició el 4 i 5 de juliol des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. Aquesta exposició m'imagino que té més recorregut, no? No només a Calafell.
6: Sí, sí, sí, tant. De fet, inaugurem aquest cap de setmana, el 26, a Altafulla, a les 7 de la tarda. 26, 27 i 28 de juny estarem al Altafulla i després el 13 de juliol inaugurem el Vendrell i estarem fins al dia 17. Aquesta serà entre setmana. Vull dir que qui no pugui vindre aquí a Calafell pot vindre aquest cap de setmana a Altafulla o del 13 al 17 al Vendrell.
2: O sigui, fem Altafulla, Calafell i Vendrell, eh?
6: Sí.
2: Molt bé, i teniu alguna projecció? És a dir, parareu aquí? M'imagino que també ho voleu fer arribar a més llocs, no?
5: Segons com vagi, doncs ja veurem.
2: Quin paper té el grup i el sentiment de pertinença en la recuperació emocional i física de les participants?
5: Jo crec que en aquest, quan estan en el bot, encontren com un refugi, no? De dones que, ja ho he dit abans, que passen per una mateixa malaltia i pues, suposo que també parlen de les seves coses, no? De les seves quimios, alguna ja ha acabat el procés, alguna altra encara està a la quimio i suposo que això és un suport, no? De que hi ha una ajuda que totes hagin passat per la mateixa malaltia. I com t'he dit abans, pues, bugar, si no és bugadora, provar-ho fa molt bé psicològicament, perquè també és important, sempre parlem del físic, però les seqüeles que queden físicament són molt importants també, perquè moltes tenen un canvi i això, pues, ella els comenten i tenen un apoyo mutu.
2: I hi haurà gent que anirà a veure-la, observarà aquestes fotografies.
5: Sí.
2: Vosaltres, què espereu que s'endugui les persones que vagin a visitar aquesta exposició?
5: Reflexió.
2: Reflexió en quin sentit?
5: Sí, perquè està... En aquesta exposició hem intentat fer una mica com un recorregut, que deies tu abans, no? I se veu com voguen, no? Una mica en el mar, luego n'hi ha unes lletres en un lletrero que han fet, i després les fotos, i luego n'hi ha una altra al final que també crec que això és el que la gent s'anirà en reflexió, crec, eh? Crec.
2: Quantes fotografies en total tenim a l'exposició? Més o menys, no cal que sigui exacte.
5: 24
6: o 28? 34, em sembla.
5: O 34. 34
2: fotografies. Com estan tractades aquestes fotografies a nivell visual? És a dir, el color...
6: La majoria en blanc i negre. Algunes en color, però sí. La majoria són en blanc i negre.
2: Per què ho ha escollit, el blanc i el negre?
6: Perquè mostra la realitat. El color, la gent... Quan veus una fotografia en color... sobretot amb retrats o quan vols que es fixin en certes coses, el color distreu. Si hi ha un tatuatge, si porta una brusa de color rosa, que si porta el cabell que s'ha tenyit de no sé què, i el blanc i negre fa que només miris allò que vols que vegin.
2: Hi ha algun testimoni o persona que us hagi...
5: Sí.
2: Sorprès sí. Més emocionalment o de qualsevol manera?
5: Per mi, totes som dones molt valentes perquè, bueno, després explicarà el Joan un poc, una miqueta més, una altra cosa, però per mi una dona que em fa estar, no?, ganes de plorar perquè diu, ostres, no?, quin coratge que té aquesta, aquesta dona, perquè tenia el, o sea, tenien una data per fer el reportatge, no? I aquesta dona, el, no sé si era la mateixa tarda o el, el dia següent, que tenia quimioteràpia, ¿vale? Perquè se li va reproduir una altra vegada. I a mi el fet que volgués fer la sessió, a mi me va... No? Me va afectar en el sentit de quin coratge, no? De, per totes, eh? Però és un, una de, la, de les dones que... I luego, per altra banda, Joan també que volia explicar...
6: No? Sí, aquí... La majoria de dones, per no dir totes, potser quan van vindre a l'estudi venien cohibides. Ja els van fer vindre ja de dos en dos, perquè no vinguessin soles. I se sentien molt cohibides, no venien, però què farem? Però què hem de fer? Què voleu retratar, no? Què... Jo no ensenyaré res, jo venien molt així, no? I quan marxaven amb un somriure d'orella a orella.
5: Sí.
6: Marxaven molt, era, va ser tota una teràpia per elles, això.
5: Sí. Una mica de desconnexió, no?
6: Sí, saps? Va ser tota una teràpia perquè en pocs minuts es van deixar anar i algunes se sentien com a models posant davant de la càmera i això va ser...
5: Sí, alguna li
6: va ser fabulós.
5: Que
6: van
5: no, ja,
6: donar les gràcies mil
5: ja.
6: vegades. Sí. Sí, sí, sí, sí. I després, que vam tardar temps a entregar-los les fotografies, perquè, clar, editar-les totes, això ja hi ha molta feina, quan els hi entregaves, tornaven a reviure aquest moment, no? I va ser una teràpia per elles. I això et fa sentir...
3: Molt bé, me n'alegro moltíssim.
6: Sí.
3: Ah, doncs ja per finalitzar, quina invitació faríeu a les persones que encara no coneixen aquesta realitat perquè visitin l'exposició aquest proper 3, 4 i 5 de juliol al Centre Cívic Cinema Iris?
6: Bueno, que vinguin a veure una realitat que al final és per tothom, a totes les famílies, tant si és per aquesta malaltia com si és per un accident de trànsit, com pel que sigui, i que la vida continua, però que és així, que vinguin a veure-ho.
5: Bueno, que no deixa de ser un treball artístic que querien reflexar, no només la enfermetat, perquè jo això volia deixar una mica, no? Volia un espai per elles, i jo, si em permets, ja acabem?
3: Sí, i tant.
5: Mira, vull agrair, sobretot, agraeixo la generositat de les dones del grup de REM, de la seva timonera, i del meu company, aquí al costat, i sobretot que aquest treball també és el resultat d'un treball en equip.
3: Encarni, Joan, moltíssimes gràcies per compartir aquesta exposició i per venir aquí a Calafell a mostrar-la.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dijous 25 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Que gaudiu d'un bon inici de la Festa Major de Calafell Platja. Fins aviat.
1: Sent Calafell allà on siguis. Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
7: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Dos grans terratrèmols assolen el nord de Veneçuela. Les autoritats creuen que hi haurà milers de víctimes. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Han estat dos terratrèmols de magnitud superior a 7 els que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. A més, tots dos s'han produït en menys d'un minut de diferència. Eren les 6 de la tarda, hora de Veneçuela, i tot i que l'epicentre ha estat a Montalbán, al centre del país, a Caracas, la capital, s'han ensorrat edificis sencers, Natàlia Ramon.
2: Les autoritats han donat de moment xifres molt provisionals de víctimes, 164 morts i més de 700 ferits, però les imatges que arriben i els testimonis fan preveure que la tragèdia serà majúscula. De moment, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència perquè el caos és total.
0: Corresponsal Joan Biosca.
3: Sí, l'aeroport de Caracas, la capital veneçolana, està tancat, greument afectat per les sacsejades. Hi ha imatges de caos, corredisses i crits dels passatgers. La pitjor part se l'ha endut la zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana. Han caigut des de petits edificis fins a grans de 14 pisos. Hores contra rellotge dels equips de rescat per trobar persones amb vida.
0: Molts països es preparen per enviar ajuda a Veneçuela per mirar de trobar supervivents entre la runa. Entre d'altres, ho faran els Estats Units, Alemanya, França o Espanya. Tots tenen preparats avions amb efectius d'emergències. I a Catalunya, mentrestant, la comunitat veneçolana busca informació per saber com estan els seus familiars.
2: És una de les comunitats més nombroses. Són 50.000 ciutadans de Veneçuela els que viuen aquí i molts estan pendents de la informació que arriba del seu país.
0: Barcelona, Montse Poblet.
4: Sí, hem parlat amb ells al consulat de Veneçuela i també als bars on acostumen a reunir-se. Avui tothom molt pendent del telèfon, mirant de parlar amb familiars i amics que són a les zones afectades i respirant tranquils quan finalment els localitzaven i els deien que malgrat l'ensurt estan bé.
5: Están ahorita fuera de las casas, del edificio donde han habido donde se han visto bastante afectados.
0: De seguida ampliarem la informació sobre aquests dos terratrèmols. Mentrestant, aquí, a casa nostra, 9 parcs naturals de Catalunya arriben a l'estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys.
2: Per exemple, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, el del Cadí-Moixeró, dues zones amb força risc forestal i on el canvi climàtic tensiona encara més els boscos. Aquest any s'hi afegeix una gran mortalitat d'arbres que acaben sent, si escala foc, llenya que crema fàcilment. El govern assegura que algun d'aquests plans s'han començat a redactar, però encara no s'han aprovat cap.
0: A tot això, el preu del petroli ha caigut a nivells d'abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El barril de Brent, que és el que s'utilitza de referència a Europa, es paga avui a $72, just el mateix preu que tenia el dia 27 de febrer, el dia abans dels bombardejos nord-americans i israelians sobre l'Iran.
2: Les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units han fet que els mercats ja comptin amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i l'aixecament de les restriccions al petroli iranià. En el pitjor moment econòmic del conflicte, el barril de petroli es va arribar a pagar a $125.
0: I avui arrenca el Festival Afònica a Banyoles amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris prop de l'Estany. Fins diumenge hi passaran artistes com ara Alosa, Magalí Sare o el Patí de Calaril. Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: El Barça de bàsquet tanca una tercera temporada en blanc.
6: Ahir va jugar l'últim partit i va perdre la Lliga CB amb el València. Sentirem les declaracions del tècnic Xavi Pasqual, que s'acomiada del Barça, i de Satoranski, molt crític amb la planificació esportiva del club dels últims anys. El Mundial de Futbol, Mèxic i el Brasil es classifiquen com a primers de grup. Neymar ha tornat a jugar amb la Canarinha. El Barça de Futbol Sala pot sentenciar avui el títol de Lliga davant el Pozo Murcia i farem la prèvia de la festa de l'Igualada després d'haver guanyat la Lliga masculina d'hoquei patins.
0: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs sense retencions destacades. Sí que hi ha punts amb trànsit més dens en punts habituals a aquesta hora a l'àrea de Barcelona, C-17 a Parets del Vallès, sentit sud, B-20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes.
0: I si us moveu per dins de la ciutat de Barcelona, recordeu que ha començat ja el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. De moment afecta els usuaris de les línies 9 i 10 nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i també els autobusos H8 34 i 126. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. Dit això, anem al temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Fa una estona he sentit a la redacció fa molta calor i això que ja s'ha acabat la onada de calor. No ho vam explicar prou, que s'acabi la onada de calor no vol dir que vingui fresca.
9: Sí, ho tornarem a repetir
0: diverses
9: vegades. I a més, sí que és veritat que hi ha una circumstància. Baixa la temperatura a gran part de Catalunya, entre 1 i 3 graus avui. De moment, la més alta, 37,2 a aquesta hora, a la capital de la Terra Ferma, a Lleida Capital. Per tant, estem lluny dels 40, 41 d'abans d'ahir, per exemple. Estem lluny. Però arran de costa sí que és veritat que el termòmetre o no baixa o si baixa és poquet. Per tant, en tot cas, si sortiu aquí a la vorera de la Diagonal, doncs també és normal que noteu un ambient molt semblant al dels últims dies. Sí. Per notar de veritat un descens, si no canvien les coses, dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment, a continuar rostint-nos, no tant, quedarem no tan torrats, més daurats, podríem dir, en aquest terme culinari, i demà passat, amb domini del sol, al 100% de Catalunya.
0: Molt bé, quedarem al punt, ni molt fent ni poc fent.
9: Això mateix, això mateix.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
9: Adéu-siau.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i deixen un balanç encara molt provisional de com a mínim 164 morts i més d'un miler de ferits. Les imatges i els testimonis, però, fan tema milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. El doble sisme es va registrar ahir, a les 6 de la tarda, hora d'allà, hora de Veneçuela, en plena jornada de festa, a més, al país. I en les últimes hores hi ha hagut una trentena de rèpliques. La zona costanera de La Guaira és la zona més afectada. També hi ha importants destrosses i danys a la capital, a Caracas. El govern interí de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha anunciat un fons de 200 milions de dòlars per la reconstrucció de les zones més afectades. L'aeroport de Caracas està tancat, ha quedat molt malmès. Hi ha afectacions en el servei elèctric, en el subministrament d'aigua, s'ha tancat el metro, la circulació de trens, s'han suspès les classes. Entre les víctimes mortals hi ha una dona d'origen basc, segons que ha confirmat el govern d'Euskadi. Anem a l'Amèrica Llatina amb el nostre corresponsal, Joan Biosca.
3: Bon dia. Els dos terratrèmols de més de 7 graus han provocat la caiguda d'edificis alts i petits i molts dels quals han aguantat dempeus, han quedat inhabitables o són un perill estructural. La zona de la costa del Carib, a prop de la capital veneçolana, Caracas, és de les més afectades, on les sacsejades han sigut més intenses. Allà és on s'estan vivint les hores més dramàtiques contra rellotge. Famílies angoixades busquen els seus mentre els equips de rescat treballen entre les runes per trobar supervivents. Precisament els moments de més tensió i dramatisme s'estan vivint quan els equips d'emergències amb gossos busquen supervivents i treuen morts d'entre les runes. S'utilitzen en aquest cas mantes per protegir la intimitat de les víctimes i també dels seus familiars davant de les càmeres de la premsa. Davant d'aquesta emergència, el govern veneçolà, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha ordenat al personal sanitari del país presentar-se immediatament als seus centres mèdics. Parlava així.
10: Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas.
3: Tot i que diversos governs internacionals afirmen tenir ajut humanitari a punt per volar cap a Veneçuela, l'arribada és complicada perquè l'aeroport de Caracas de Maiquetía està tancat, greument afectat pels sismes. De fet, s'han difós imatges de caos a la zona de facturació i també altres espais de l'aeroport amb passatgers corrent mentre queien elements de les estructures. Acostumat a gestionar crisis polítiques, econòmiques i socials, ara el chavisme ha de fer front al que mai havia imaginat, una catàstrofe natural que ha deixat un rastre de morts, ferits, angoixa i desolació monumental.
0: I és que després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud, els experts adverteixen que és habitual que hi hagi rèpliques, algunes de les quals poden ser també importants, Toni Fortesa.
11: Així ho apunta el tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Josep Batlló, que explica que aquestes rèpliques formen part de l'evolució normal d'un sisme d'aquestes característiques i poden produir-se en les hores posteriors al terratrèmol.
12: Quan hi ha un terratrèmol gran, sempre hi ha rèpliques després. Si ara hem tingut un magnitud 7.5, el més gran, diuen, podem esperar tranquil·lament rèpliques de magnitud 6, que ja són grans.
11: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El fregament entre les dues plaques impedeix que llisquin de manera contínua i quan la tensió acumulada s'allibera de cop es produeix el terratrèmol. Ho explica la catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Masana.
13: Veneçuela està en un límit de plaques i llavors aquests límits de placa actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això. És una zona propensa.
11: Els especialistes assenyalen que aquest context geològic fa que els terratrèmols siguin un fenomen recurrent al país, tot i que episodis d'aquesta magnitud no són habituals en períodes històrics recents.
0: Tot just unes hores després d'aquests terratrèmols, encara de matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat a diferents agències nacionals nord-americanes que es preparin per sortir ràpid a ajudar. Ha estat un dels primers caps d'estat a reaccionar, òbviament per proximitat horària, però molts altres governs, aliats i contraris de Caracas, han expressat la solidaritat amb el poble veneçolà i la predisposició a enviar-hi assistència, Albert Manyà.
14: L'ajuda encara no ha arribat, però molts països n'estan oferint i la presidenta interina ha explicat que l'ONU ho coordinarà. Des de Washington, Trump ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro, ara empresonat a Nova York. Des de llavors, el seu govern maniobra per controlar el govern veneçolà i quedar-se amb els recursos naturals. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, concreta la tipologia d'ajuda que activen.
15: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres països de la regió, com ara l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador, tots ells liderats per governs contraris al règim chavista, s'han ofert ràpidament per ajudar.
14: Governs més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, també responen a l'emergència. La Comissió Europea també s'ha mostrat disposada a mobilitzar recursos per ajudar els damnificats. Eva Herzlova, portaveu de la Comissió.
16: Fins ara no hem rebut cap petició per activar el mecanisme europeu de protecció civil, però, evidentment, estem preparats per intervenir i mobilitzar assistència.
14: És Veneçuela que ha de demanar aquest mecanisme. Mentrestant, el sistema europeu Copernicus de detecció per satèl·lit s'ha activat per ajudar ja en les operacions sobre el terreny. Alguns dels 27 també comencen a tenir clar els equips que hi enviaran. Després de parlar amb Delcy Rodríguez, el president francès Emmanuel Macron ha anunciat que hi enviaran 85 socorristes especialitzats en salvament i desenrunament. L'exèrcit alemany té a punt 6 avions, mentre Itàlia també es prepara per concretar els recursos necessaris. Fora de la Unió, Suïssa ha informat que hi enviarà 80 socorristes i 18 tones d'ajuda, i altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants.
0: Des de Catalunya, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha mostrat també la predisposició del govern català a ajudar en el moment que Veneçuela ho requereixi, Sara Cañete.
17: Sí, ha explicat que és el govern de Veneçuela qui ha de sol·licitar aquesta ajuda, com ja estem explicant, i que quan ho faci valoraran quins efectius hi poden desplaçar.
18: En aquest cas, el govern de Veneçuela ha d'activar el mecanisme de demanar l'ajut, i això es canalitza a través d'aquest mecanisme de la protecció civil, i si és així, doncs ja valoraríem si estem en condicions de poder oferir, en aquest cas, la unitat canina o d'altres recursos que se'ns demanin, però s'ha d'activar a través d'un protocol específic, és a dir, el govern de Veneçuela ha de fer la demanda.
17: De moment ja sabem que Espanya enviarà un avió amb 54 efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, per ajudar en aquestes tasques de rescat, concretament una unitat d'èlit especialitzada en la cerca i rescat urbà de persones atrapades. El govern espanyol ha ofert a l'executiu veneçolà l'ajuda de l'exèrcit i anirà concretant en les properes hores quants efectius hi pot destinar.
0: A Catalunya hi viuen uns 50.000 veneçolans, avui molt pendents de les notícies que arriben des del seu país. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
19: Bon dia. La majoria de la notícia els ha arribat amb trucades de familiars i amb vídeos publicats a les xarxes socials. Han passat la nit amb vella, amb l'angoixa de no saber què havia passat exactament amb els seus coneguts, o la tranquil·litat quan un WhatsApp els ha confirmat que estan sans i estalvis. Els terratrèmols han estat el tema de conversa a tots els punts de trobada de la comunitat veneçolana que hem visitat aquest matí,
4: com la pastisseria Bendito Pecado, on treballa la Melissa.
20: Antes de la hora que nos correspondía abrir, que es a las 10, ya teníamos personas afuera esperando, y apenas entraron, pues comentaron al respecto que se escuchaba, bueno, sí, llamé a mi familia, todos bien.
4: Al consulat a la plaça Urquinaona, si fa o no fa, el mateix. No hi ha més activitat que la d'un dia normal, però a la sala d'espera no es parlava d'una altra cosa.
21: Mi casa se partió todo, se cayó no sé, muebles, los televisores se partieron, los vidrios de la casa, horrible.
4: A l'estona que hem estat a la seu diplomàtica, el cònsul Carlos Azpurua no ha parat d'atendre trucades des de Caracas, on li detallaven quins edificis s'han enfonsat, què s'està fent per socórrer la gent, li envien vídeos del desastre i li demanen que transmeti tranquil·litat als veneçolans que hi ha a Catalunya.
22: Por ahora, tranquilo, informació, hay que evaluar. Nosotros somos un soporte.
4: Tot i que el consulat ha habilitat un telèfon per atendre consultes relacionades amb el terratrèmol, el 650-285-759, de moment no funciona. Ens asseguren que es tracta d'una incidència que es resoldran avui mateix.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de tres de la tarda. Deixem aquí la informació sobre aquests terratrèmols a la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem. Ara fem una pausa i de seguida més informacions de més a prop.
23: Catalunya Migdia.
24: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
25: Sí.
24: I després a ca la meva mare, Olot.
25: Uh-huh.
24: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Energia per recórrer carreteres infinites.
28: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
29: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
33: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
34: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
36: Si vols fer la compra bé, tant a carrer...
37: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Nou parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu sense tenir un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com ara el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
38: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027 molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
39: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? On l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
38: En altres casos,

0: procés és llarg i complex.
1: I és que aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, quan en tot l'any 2025 es va activar 11 vegades per foc forestal. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una 20ena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
3: 6 van al grup especial Caní, les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria, i després les unitats de testat també sumen 7, no?, perquè permeten fer doncs tota la feina que es fa des de la USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
2: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
1: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. Mònica Mas, bon dia.
4: Bon dia.
1: Per què diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor?
4: Doncs és un matís important perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal i com explica el secretari de Salut Pública Esteve Fernández a TV3.
5: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
4: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable. El secretari de Salut Pública afegeix també que en aquesta onada de calor la majoria de les urgències han estat pel que s'anomena esgotament per calor, que no és greu ni tampoc és un cop de calor, que en aquest cas sí que pot ser mortal.
5: Pot ser un síncope, pot haver-hi el que dèiem abans, no? Un esgotament, ja sigui d'origen per deshidratació o per manca de sals, algunes no especificades, però que algú acaba codificant com relacionada amb la calor.
4: L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts a l'interior i ponent.
1: És un quart i mig de 3 de la tarda. Anem a la crònica política, tot i que pràcticament podríem dir la crònica judicial. José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Zapatero, doncs, mou fitxa després que s'hagin filtrat les converses amb la seva secretària i les agendes dels últims 2 anys. El jutge ja ha ordenat investigar aquesta filtració. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
6: Sí, bon dia. S'hi revelen cites mèdiques de Zapatero, trobades privades, per exemple, amb Carles Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites a la perruqueria de l'expresident, informació personal que no té res a veure amb la seva imputació pel rescat de Plus Ultra. Ara el jutge ha començat a investigar qui ho ha filtrat i també pren mesures per evitar que això repeteixi. A partir d'ara només tindran accés a la causa el jutge, la Fiscalia i el Partit Popular, i es veta l'accés a la resta d'acusacions populars com Vox i entitats d'extrema dreta. Zapatero també acaba de demanar al jutge Calama que anul·li el cas contra ell. Insisteix que hi ha indicis contra ell que s'han obtingut saltant-se la llei, com whatsapps entre directius de Plus Ultra i altres converses privades sense autorització judicial.
1: I en un altre cas judicial també, avui hem sentit les primeres paraules de José Luis Ábalos després de la condemna a 24 anys de presó. L'exministre denuncia des de la presó que ha estat víctima d'un judici polític i predeterminat.
6: Sí, trenca el silenci en un àudio a la cadena SER, denuncia el pacte de la Fiscalia amb Víctor de Aldama, també que el Suprem hagi premiat sense presó un delator, diu, i critica la desproporció amb la seva condemna.
7: Creo que también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos y al día siguiente se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas.
6: Ábalos, indignat, li esperen com a mínim 10 anys sencers entre reixes. També es queixa d'un judici que diu estava predeterminat.
7: Con que hubiera asistido el señor Aldama, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado. No lo hubiéramos ahorrado, porque en definitiva estaba predeterminado.

0: anuncia que demanarà la nul·litat de la sentència del Suprem.
1: I mentrestant, el Partit Popular constata que Junts per Catalunya s'allunya encara més d'una possible moció de censura contra Pedro Sánchez. La proposta que ahir va llançar Míriam Nogueras per tal que Pedro Sánchez faci un pas al costat en favor d'un altre candidat, també socialista, ha descol·locat els populars. La veuen com una maniobra de distracció. L'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez sobre la corrupció segueixen els retrets creuats també entre els socis de la investidura i el PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia. El portaveu del PP, Borja Semper, troba incomprensible la proposta de Junts, diu que fan teatre i lamenta que ningú faça el pas per fer fora Sánchez. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Me costó entender a Junts. Junts ha pasado de decir que quiere elecciones a interpelar al presidente del gobierno y decir que cambie el candidato. Bueno, no sé. Todo está desbaratado. Junts dice una cosa, Gabriel Rufián dice otra, el PNV dice otra, todos retiran el apoyo pero no hacen nada.
2: Li ha respost Míriam Nogueras als micròfons de TV3.
4: Tenible, a mi el que em sorprèn és que siguem els únics que posem propostes a sobre la taula per sortir d'aquest bloqueig, perquè tu aquí dins només escoltes a la gent tirant-se els trastos pel cap, i tu més, i tu més, i tu més, però els únics que posem propostes democràtiques que són normals d'altres països som nosaltres.
2: Des de Junts insisteixen en la seva proposta. Apunten que el candidat que prengui el relleu a Sánchez no cal que tinga el carnet del PSOE. El ministre Òscar Puente, però, deixa clar quina és l'única aposta.
5: Nuestro referente es Pedro Sánchez. Nuestro candidato es Pedro Sánchez, nuestro secretario general es Pedro Sánchez y nuestro presidente es Pedro Sánchez. Y todos sabemos la valía de Pedro Sánchez. Fíjese si lo sabemos nosotros, que lo sabe también la oposición, hasta el punto de que quieren acabar con él como sea.
2: Els socis tampoc veuen recorregut a la proposta de Junts i es mostren molestos amb Sánchez perquè ahir no va anunciar cap mesura per impulsar la legislatura. N'ha parlat Gabriel Rufián d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
6: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes. De retraso en el Tomás.
7: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós. Jo crec que tothom espera, per exemple, la notícia de la reforma de la llei Mordaza.
2: Són declaracions de Vidal al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a la informació internacional perquè ja hem tingut el tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari de la independència dels Estats Units. Donald Trump ha inaugurat els actes que duraran 15 dies amb un discurs al National Mall, el punt neuràlgic de Washington, la capital del país. Més que un discurs, de fet, ha estat un míting electoral on, com és habitual, s'ha atribuït una llarga llista de mèrits. La commemoració acumula polèmiques, des de les obres de reforma del llac que hi ha al davant de l'estàtua de Lincoln fins als cantants que participaran als actes. Washington, Oriol Serra.
8: Bon dia. El 47è president dels Estats Units ha tornat a dir el mateix que ha repetit dotzenes de vegades l'últim mig any. Aquest país és una col·lecció d'èxits gràcies a ell. En un discurs pensat per a donar el tret de sortida a les celebracions del 250è aniversari de la Declaració d'Independència i davant de milers de persones que l'escoltaven al centre neuràlgic de Washington, Donald Trump ha afirmat que els Estats Units són la principal potència econòmica, militar i tecnològica de la Terra. Fins i tot assegurar tenir la cultura més gran del planeta. Evidentment, no ha faltat la referència recurrent al que ell anomena la gestió desastrosa dels governs dels presidents demòcrates Biden i Obama. Donald Trump també ha aprofitat per a penjar-se la medalla de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar les hostilitats, tot i la fragilitat que envolta les negociacions que estan en curs.
9: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
8: Fins al 4 de juliol, Washington i els estats que envolten la capital nord-americana, especialment Maryland, seran l'escenari de grans celebracions de signe patriòtic organitzades pel govern federal, amb exhibicions militars de gran calibre al port de la ciutat de Baltimore. També n'hi haurà d'altres de caire cívic, històric i cultural en contraposició. De fet, l'enfocament de la celebració dels 250 anys de la independència nord-americana també ha estat una mostra de la polarització que ha provocat l'administració de Trump.
1: I mentrestant, tenim compromís dels Estats Units amb els seus aliats del Golf perquè qualsevol acord amb l'Iran tingui en compte els seus interessos, Xavier Vilà.
10: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, llançava aquest senyal de confiança davant uns socis regionals escèptics per l'acord preliminar de l'administració Trump amb Teheran.
11: Sempre tenim en compte els interessos dels nostres socis i aliats de la regió.
9: I no hi haurà cap part d'aquest acord que debiliti de cap manera la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat dels nostres socis a la regió.
10: Rubio afegia que Washington vol una pau duradora que no soscavi la seguretat dels aliats regionals, que temen que l'acord sigui massa tou davant l'Iran, que els va atacar durant el conflicte pel suport logístic que ofereixen als Estats Units. Són, de fet, 6 països que constitueixen l'eix vertebrador de l'arquitectura de seguretat nord-americana a l'Orient Mitjà.
1: De fet, els termes de l'acord, Xavi, relatius al Líban, continuen violant-se sobre el terreny.
10: Ja ho pots ben dir, perquè els funcionaris israelians i libanesos avui neguen cap retirada israeliana del sud ocupat del Líban, com Washington diu que havia passat, en un gest de bona voluntat cap al govern libanès. Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear una zona pilot que garanteixi la destrucció completa i verificable de les armes de Hezbollah. El grup xiita libanès, per cert, ha acusat Israel de matar deliberadament 2 ciutadans libanesos mentre revisaven l'estat dels seus habitatges afectats pels atacs israelians al sud del Líban.
1: I entre les conseqüències d'aquest conflicte, el petroli cau als $72 per barril Brent, que és el mateix preu que tenia el dia abans que comencés aquest conflicte bèl·lic, és a dir, el 27 de febrer, Jordi Canal.
11: Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions al petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre la recuperació de l'oferta, i això fa que baixi la cotització del cru. Recordem que durant bona part del conflicte el preu del barril Brent es va situar per sobre dels $100 i que puntualment va arribar a superar els 125 a final d'abril.
1: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya de l'any 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Barcelona, Sara Riera, bon dia.
12: Hola, bon dia. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus a l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a la teva empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons l'informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada 4 famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil, i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda, directora de la Memòria.
13: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
12: Relacionat amb les empreses, la memòria assenyala dues bones notícies. Cada cop hi ha més empreses grans, que generen, per tant, més productivitat al país, i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els litigis per clàusules abusives de bancs i d'entitats financeres tensionen al límit la justícia. A l'Audiència de Barcelona, més de la meitat dels procediments civils corresponen a aquest àmbit, i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
14: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial preveu que cada magistrat de les seccions civils gestioni 200 assumptes cada any. A l'Audiència de Barcelona, però, n'entren anualment gairebé el triple, 556 per magistrat. Una sobrecàrrega que dilata cada cop més els terminis de resolució. El president de l'Audiència, Antonio Recio, explica que prop del 60% d'aquests procediments estan vinculats a clàusules abusives de bancs i entitats financeres.
15: I en ese 60 tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
14: Per fer front a la situació, el Ministeri de Justícia ha impulsat en les darreres setmanes un projecte de llei que preveu la creació de 91 places judicials a Catalunya. 8 d'aquestes es destinarien a l'àmbit civil de l'Audiència de Barcelona, una xifra que el president del Tribunal considera insuficient.
15: A efectos de la audiencia, en ese real decreto estaban las 8 plazas en las secciones civiles generales, que por supuesto desde Sala de Gobierno informamos favorablemente a la creación de esas plazas. Sin perjuicio, insisto, de que se necesitan muchas más.
14: El col·lapse també afecta la resta de procediments civils, herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona. Sense comptar, això sí, el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys.
1: Passen 4 minuts a 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia. cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ocasión
18: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
19: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
20: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
21: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
19: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
22: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
19: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: Catalunya migdia.
24: Y hace calor en la cafetera.
1: El Festival Afònica de Banyoles arrenca avui la 22a edició amb un concert d'aquest que sentim, Kiko Veneno, en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. Banyoles, Maria Rovira.
25: Desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, Cort de Teatre, Minibús Intergalàctic i Camaño i Ameixeires. Proposa una combinació d'estils i actuacions singulars amb la veu com a element vertebrador. Francesc Viladiu, director artístic del festival.
26: Ens agrada el fet de poder descobrir, de mostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o en el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Eivissa.
25: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
1: No deixem de parlar de música, però amb un estil molt diferent. El Teatre Auditori Camp de Mart de Tarragona torna a ser escenari per 5è any consecutiu d'un muntatge operístic gestat al territori. Els amics del Teatre Líric de Tarragona presenten Carmen, de George Bizet. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
27: La producció té un fort component local amb participació d'artistes de nivell internacional, tal com explica el director artístic del muntatge, el baríton tarragoní Àngel Òdena.
28: El que dona sentit en aquest projecte és crear la indústria cultural del territori. Estem molt contents de poder comptar amb l'Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus, en una escola de ball de Vilaseca, que és de l'Àfrica Aguilar, de comptar amb el Cor d'Òpera de Tarragona i de comptar amb tants i tants tècnics que són d'aquí de les nostres comarques.
27: La producció es podrà veure demà i dissabte i compta amb la participació d'unes 200 persones i el repartiment l'encapçala en la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera en el paper de Carmen i Don José encarnat pel tenor Andeka Gorrochategui.
1: I ara deixem la música.
29: ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven.
1: Perquè Filmin estrena la sèrie Millennial Mal, una comèdia generacional de la realitzadora Lorena Iglesias que ens mostra la difícil convivència entre una dona de més de 40 anys amb estudiants molt més joves que ella, quan ha de tornar a la universitat per un error burocràtic. 5 episodis de 30 minuts que arriben a la plataforma de streaming el dimarts 30 de juny, Òscar Callao.
30: La protagonista és la Judit, una bibliotecària sense feina que als seus 42 anys torna a la universitat per poder cobrar una quantiosa beca rebuda per error. Per conviure amb els estudiants de la generació Z, aquesta millennial amagarà la seva edat amb un canvi d'imatge juvenil que genera tota mena d'embolics i situacions absurdes. Lorena Iglesias ens ha explicat que ha volgut fer una comèdia universitària del segle XXI.
29: En las comedias universitarias siempre hay como estos estereotipos, ¿no? De los quarterbacks, los guapos, los malos, que no son del todo naturalistas, o sea, con estas exageraciones. Pero el público es muy cómplice y entiende esos códigos perfectamente, entiende que forman parte del juego.
30: Al repartiment hi ha majoria d'intèrprets joves i un parell de companys de generació de la Lorena.
29: Las chicas jóvenes son Victoria Oliver y Paula Gala, con las que había trabajado en otras pelis. Vito Sanz, que es mi actor español favorito, creo que es súper gracioso. Y después está Isa Calderón, cómica y influencer.
30: Millennial Mal està escrita, dirigida i protagonitzada per Lorena Iglesias. Dimarts s'estrena Filmin.
1: I acabem amb teatre.
0: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
1: La Guerra Civil és un dels espais temporals de l'obra L'Albada, que avui estrena la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre la Biblioteca de Barcelona. Una tragèdia contemporània sobre la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades, Montse Camps.
2: A través d'una noia que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milicianes, l'obra viatja des de la guerra i la postguerra a la transició fins a l'eufòria dels Jocs Olímpics del 92. L'autor del text és Jaume Vinyes, que explica que l'origen ve del patiment de les seves dues àvies.
3: Jo, que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint? I en aquell moment allò va quedar com molt aquí i vaig voler fer una obra, homenatge, com a les meves dues àvies, però que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
2: La protagonista és l'Alba, una jove estudiant que ha passat la infància en un orfenat i que plena de ràbia enceta una investigació que també és una recerca de la identitat. Clara Mir dona vida a l'Alba.
4: En el moment en què es posa a investigar altres coses, inevitablement acaba parant a la seva pròpia història. Que és molt bonic com va descobrint que hi ha moltes persones al seu voltant que també són persones de veritat que han patit i que ella no és el centre de l'univers, no?
2: Una obra que és com un gran mosaic amb 11 actors de l'escenari que donen vida a una quarantena de personatges que dirigeix Oriol Brogi i que es pot veure fins al 30 de juliol.
19: Catalunya migdia.
1: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Amb una mirada al Barça de bàsquet i l'altra al Mundial de Futbol.
5: El Barça ha tancat un altre any en blanc i és una temporada de força comiats.

0: El darrer ball de Xavi Pascual i el seu equip ha acabat sense títols. El Barça de bàsquet va perdre ahir la Lliga ACB contra el València.
1: El València es proclama campió de Lliga al Palau Blaugrana una altra tarda de Sant Joan en la que el públic del Barça ha de veure com el campió és l'equip de fora. Victòria merescudíssima i homenatge al bàsquet de l'equip que millor ha jugat a bàsquet a la Lliga ACB i probablement d'Europa. I a més
0: 3-1 a la final amb el València de Pedro Martínez molt superior en tota la sèrie, sense Copa, sense Eurolliga i sense Lliga, la tercera temporada en blanc del Barça de bàsquet que va acabar ahir. Ernest Macià.
2: Doncs sí, el Barça va poder garantir una altra vegada a l'entorn de 80 punts, però aquest cop no va poder frenar el València, que va fer 20 punts més que el dia anterior, demostrant un bàsquet total, un bàsquet indesxifrable per aquest Barça. I escoltàvem també al final del partit els jugadors rendits a l'evidència, i no només ells, també Xavi Pascual, que admetia que l'equip havia anat al límit, Esport 3.
3: Hem anat al límit el que podíem, i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
2: Bé, la veritat és que el Barça ara queda sotmès a molts canvis i un dels jugadors que no seguirà ahir va parlar molt clar, el capità Tomas Satoranski. Atenció a les duríssimes paraules de Tomas Satoranski, el jugador que va deixar entreveure més que resignació, ressentiment.
4: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Yo creo que es como un... no quiero decir milagro que estamos en la final. Se me ha destrozado en tres años aquí. Es una realidad. Aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más. La espalda, mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente. Pero estuve solo de posición base y siempre muchos partidos.
0: Doncs sí, d'un-n'hi-do, aquestes declaracions del jugador del Barça, Satoranski, molt crític amb la gestió esportiva que s'ha fet de la secció els últims anys. Al final de la temporada suposa un final d'etapa clar al Barça de bàsquet, perquè el tècnic Xavi Pascual, ja ho sabeu, marxa, Bézeli es retira, i tampoc seguiran alguns dels jugadors amb més pes al vestidor blaugrana dels últims anys. Deies abans, ara vindran molts canvis, Ernest, ara què?
2: Doncs ara, renovació, els veterans tots fora. És a dir, l'equip vol rejuvenir la plantilla per evitar lesions, per poder jugar més dinàmic, una mica a l'estil del València, aquesta és la idea. I, per tant, la Provítola i Satoranski no seguiran, els dos tenen ofertes de fora, segurament la Provítola té l'opció del Joventut, que és la més propera a això que té ara, però també té alguna oferta d'Eurolliga. Satoranski la té de Sèrbia. Com dèiem, l'objectiu és canviar l'estil de joc i rejuvenir la plantilla. En aquest sentit, Claiborne és probable que tampoc segueixi si el Barça troba un 3 de garanties. Tampoc seguiria un jove, però que la veritat és que hi ha hagut moments puntuals, però no ha demostrat tenir, doncs, el nivell Barça de manera regular, que és Juan i Marcos. Ha mostrat moments, però no ha estat a l'alçada. Juan Núñez, que tampoc ho ha demostrat, es queda perquè té una fitxa molt alta. El Barça, ho ha avançat Òscar Herreros i ho puc confirmar, té pràcticament tancat Umoja Gibson, un exterior que ha fet una grandíssima temporada al Chedevit Eslové, a l'Eurocup, ho té pràcticament fet, però encara no ho té signat, i avui es podria haver desbloquejat l'opció ja definitivament que Xevi Pujol i també el tècnic Galbiati, els dos del Baskonia, vinguin al Barça perquè Billy Hernán Gómez aquesta vegada sí signi per Baskonia. D'aquesta manera, doncs, el Barça s'evitaria haver de pagar buyouts i a l'acord, doncs, perquè Billy Hernán Gómez, que tenia aquesta oferta d'un equip d'Eurolliga que era el Baskonia, doncs, pugui tirar endavant, Laia.
0: Doncs d'un-n'hi-do, tots els canvis que ens està anunciant l'Ernest Macià, tens molts dies i setmanes de feina per anar, doncs, confirmant sortides i les arribades, suposo, que tindrà el Barça.
2: Aquest és el tema, que demà passat i l'altre sentirem primer les sortides, i evidentment les primeres són les més senzilles, que aquestes no ho he dit, són les dels dos extracomunitaris, que la veritat és que no han estat al nivell tampoc, Miles Norris i Miles Cale. Aquests seran els primers a conèixer, i després, evidentment, doncs, Satoranskis, la Provítoles, etc.
0: Doncs es preveu un estiu de renovació a l'equip de bàsquet del Barça. Veurem quina és la plantilla, la fotografia final de la plantilla de l'equip de bàsquet del Barça per la pròxima temporada. Hem parlat d'aquesta final, que evidentment el Barça és l'equip perdedor, però l'altra cara la trobem a la banqueta del València, l'equip guanyador, amb el català Pedro Martínez. Et sentíem dient que ara la transmissió, el fragment de narració d'ahir, que el València ha fet el millor bàsquet d'Europa d'aquesta temporada.
2: Sí, ha fet un bàsquet làser, pràcticament. En qüestió de pocs segons es plantaven a camp rival i atacaven amb una voracitat que s'ha mantingut 10 mesos. L'equip no ha notat la factura del cansament, perquè és un estil de joc realment molt cansat, però Pedro Martínez, doncs, amb el seu joc per conceptes, amb substitucions cada 3 minuts, mantenint l'equip il·lusionat, endollat, motivat, jugant amb un full de ruta molt concret, doncs ell i en Cuba Sima, Isaac Nogués, també dos catalans a la plantilla amb pes residual, han portat el València a aixecar el títol. I el tema del Pedro té molt mèrit, perquè fa una dècada ja ho va aconseguir i no va guanyar la Lliga amb Barça i Madrid, la va guanyar també amb el València. Aquest és Pedro Martínez.
3: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat, i bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
2: Doncs ahir al València, al Palau Blaugrana, era un petit roig arena, una onada taronja per un títol que és molt merescut. Van arribar a la Final Four, van guanyar també la primera competició ACB de la temporada, la Supercopa. Per tant, estem parlant d'un any rodó per València. En àmbit ACB també et puc dir, Laia, que avui és una notícia que ja també s'havia comentat, ja havíem comentat aquí, i és que el Joventut de Badalona acomiada a Adam Hanga, un jugador que, doncs, també va jugar la part final de la seva carrera, com ara podria passar amb la prova Vítola, el defensant els colors del Joventut, que aquest any doncs ho ha fet molt bé, però no ha pogut jugar la Final Four de la Champions League a casa.
0: Doncs el bàsquet, el Mundial de Futbol. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Els carrers de Mèxic han viscut una matinada d'aquelles que s'allarguen. Que Mèxic, un dels anfitrions del Mundial, ha passat ronda com a primer de grup després d'una primera fase perfecta. Sònia Gelmau.
5: La nit va ser llarga a Mèxic. Celebracions fins a altes hores de la matinada després que la selecció del Vasco Aguirre sumés per primer cop a la seva història 3 victòries en els 3 partits de la primera fase. Ahir 3-0 sobre Txèquia en una nit rodona en la qual va debutar com a titular la jove promesa de 17 anys, Gilberto Mora, i en la qual va tenir minuts el Memo Ochoa, el veterà porter de 40 anys, que com Messi i com Cristiano haurà estat present en 6 mundials, tot i que només ha jugat en 4 d'ells. Al final del partit, Aguirre confessava la seva emoció.
6: Sí, se libera, yo no por mí, por ellos, ¿no? Estaban muy contentos, eufóricos, porque de repente son jóvenes, ellos sí que tienen sus redes sociales y están todo el día viendo a ver qué se dice y todo el día escuchándolos a sus programas y viéndolos por tele, y son chavos que con el tiempo entenderán que són coses que no puedes manejar tu, no?
5: Mèxic ja passava com a primera de grup, també s'hi ha classificat Sud-àfrica, que va guanyar Corea del Sud per 1-0. Els coreans es queden amb 3 punts i un menys 1, tercers, i hauran d'esperar la resta de grups per veure si passen a la següent ronda. Txèquia torna cap a casa.
0: De fet, Sònia, has pogut viure la festa de Mèxic perquè ja tenim instal·lada a Guadalajara, on la selecció espanyola juga demà contra l'Uruguai.
5: El de demà és l'últim partit d'aquest Mundial que es disputarà a Guadalajara. Han estat 4 partits i la ciutat els ha viscut intensament. Aquest Espanya-Uruguai és probablement el més atractiu, tot i que, per motius obvis, la ciutat va gaudir especialment del Mèxic-Corea del Sud. Guadalajara respira ambient mundialista, especialment en dies com ahir, quan l'arribada de la selecció espanyola va quedar en un segon pla perquè va coincidir en partit de la selecció anfitriona, de Mèxic, que es podia seguir en pantalles arreu de la ciutat. Ni tan sols la pluja va fer quedar a casa els mexicans, que van envair els carrers un cop acabat el partit per celebrar aquesta fita històrica, un ple de victòries 9-9 en una primera fase mundialista. La selecció espanyola, per la seva banda, té un parell de dies per aclimatar-se al nou fus horari. Aquí són 2 hores menys que a Chattanooga i 8 menys que a Catalunya. La previsió d'avui és fer un últim entrenament, que no serà l'estadi Akron, l'estadi del partit, on per cert hi juga habitualment el Guadalajara, més conegut com la Chivas.
0: Hi ha uns quants quilòmetres a Guadalajara, a Miami. Aquesta matinada s'ha jugat al Brasil-Escòcia, amb protagonisme per Vinícius, Sònia i Neymar, en aquesta victòria clara de la canarinha.
5: Ancelotti va assegurar que no miraria ni de reull al Marroc, i això és el que va fer Brasil, confirmar els pronòstics. Passa com a primera de grup després de guanyar Escòcia per 3-0 amb aquest doblet de Vinícius i un gol de Cunha. La notícia, més enllà de la victòria, el debut de Neymar en aquest Mundial. Va jugar l'últim quart d'hora i Ancelotti ho justificava així.
7: Igual que le merecía jugar porque trabajó, treino...
8: Crec que ell mereixia jugar. Als entrenaments, Neymar ha treballat molt bé per recuperar-se, molt seriosament i professionalment. Per la seva qualitat en un Mundial pot ajudar l'equip. Crec que ha jugat bé en els pocs minuts que ha tingut.
7: ¿Jugó bien o pocos minutos que jugó?
5: El Marroc també va guanyar, tot i que amb més problemes dels previstos. Els haitians es van avançar fins en dues ocasions. El partit va arribar empatat a dos ja entrada la segona part, però finalment amb el 4-2 passa el Marroc com a segon. Haití marxa a casa sense puntuar, mentre que Escòcia, amb 3 punts i un gol average negatiu de 3 gols, ho tindrà difícil per entrar entre els 8 millors tercers.
0: Seguim parlant del Mundial. La jornada d'avui està tapaïda de partits, n'hi ha 6, i destaca el partit dels Països Baixos, que busca el primer lloc del seu grup, Montse Raya.
9: L'equip dirigit per Ronald Koeman s'enfronta a la 1 de la matinada contra Tunísia, que s'acomiada de la competició. Serà un partit dirigit per l'àrbitre Katia Itzel García, de 33 anys, que és la primera mexicana que xiularà un partit de Mundial, i és una de les 6 col·legiades que són a la competició. Koeman en parla.
10: Si la FIFA decide en tots els àrbitres de la de los partidos, tengo que decir que está preparada para pitar el partido. Y de dónde viene, viene. Nosotros que tenemos que hacer es ganar el partido, queremos ser primero de grupo y después si nos toca Monterrey, vamos con mucho placer hacia México, Monterrey, porque es un país donde ama el fútbol totalmente, entonces, pero primero hay un partido.
9: També a la 1 de la matinada del mateix grup, el Japó busca la classificació per als 16ens de final contra Suècia. Ja a les 4 de la pròxima matinada, Turquia i Estats Units. Els anfitrions ja són a 16ens i Pochettino farà rotacions, mentre els tunisians ja són fora. Sense Itàlia al Mundial, part de l'afició d'aquest país dona suport als Estats Units dirigits per un Mauricio Pochettino amb orígens italians.
11: Estoy muy orgulloso de tener 8 apellidos italianos. Como la película 8 apellidos vascos o no, y tengo 8 apellidos italianos, la verdad. Y todos vienen de Virle, de Piamonte. Y, no, por supuesto que soy argentino, pero mis raíces vienen de Italia. Así que soy una evolución de Italia, ¿no? Porque siendo italiano, con 8 apellidos italianos, nacido en Argentina, es una evolución, ¿no? Soy 2.0, la evolución... No, pero me siento muy, muy orgulloso de eso.
9: També a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia, i abans, a les 9 del vespre, Alemanya, ja classificada, juga contra l'Equador i també juga el Curaçao, Costa d'Ivori.
0: I precisament en aquest Curaçao Costa d'Ivori és on trobem l'entrenador més veterà d'aquest Mundial, però és que de fet n'hi ha uns quants de seleccionadors veterans, Josep Gaya.
8: És el Mundial amb entrenadors més veterans de la història. Hi ha fins a 5 seleccionadors que superen els 70 anys. El seleccionador de Curaçao, Dick Advocaat, és el més veterà de la història dels Mundials amb 78 anys i aquest és el seu tercer Mundial com a seleccionador. Amb 74 anys trobem dos seleccionadors, Miroslav Kobek, de la República Txeca, i Hugo Broz, seleccionador de Sud-àfrica. Carlos Queiroz, de Ghana, és el quart més veterà, amb 73 anys i 5 mundials com a seleccionador. El top 5 d'entrenadors més veterans del Mundial el tanca Marcelo Bielsa, seleccionador de l'Uruguai, amb 70 anys. Per sota dels 70 anys hi trobem Ralf Rangnick, Javier Aguirre i Carlo Ancelotti, amb 67 anys, i Luis de la Fuente, amb 65. Fins ara, l'alemany Otto Rangel era el seleccionador més veterà de la fase final d'un campionat del món. Tenia 71 anys quan entrenava a Gràcia el Mundial del 2010.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ
15: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
16: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
17: Catalunya migdia.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Seguim parlant de futbol, del Barça, que ha tret avui el passe de temporada pels abonats al Camp Nou. I amb quines novetats, Ramon Salmurri?
18: Doncs mira, el Barça ha obert des d'aquest dijous al migdia fins a l'1 de juliol el període perquè els socis abonats renovin el seu abonament a l'Spotify Camp Nou de cara a la temporada 26-27. Val a dir, Laia, que els nous passis de temporada pels els partits del primer equip del Barça masculí els poden adquirir únicament aquells socis i sòcies abonats que van ser titulars d'un passi la temporada 25-26, és a dir, la temporada passada. Això afecta els partits de Lliga, Champions i Copa del Rei, i hi ha una sensible pujada de preus d'aquests abonaments. Per exemple, pel que fa a la tribuna, aproximadament puja de preu uns 400 euros, a lateral uns 300 euros i el que serien els gols uns 200 euros. També és cert que en aquesta ocasió, ja des del primer dia, es disputaran partits a l'Spotify Camp Nou, mentre que la temporada passada, recordem, els primers partits es van jugar a cavall entre Montjuïc i l'estadi Johan Cruyff.
0: I ara anem de festa perquè aquesta tarda a l'Igualada celebrarà la Lliga Masculina d'Hoquei Patins davant la seva afició. Hi haurà festa grossa perquè 29 anys després, Josep, han tornat a ser campions de Lliga.
8: La celebració començarà a les 7 de la tarda a la zona esportiva de les Comes. Des d'allà, jugadors i staff de l'Igualada sortiran en autobusos retolats cap a la plaça de l'Ajuntament. Des del balcó de l'Ajuntament, l'equip s'adreçarà a l'afició. Com a tradició, l'equip arlequinat també farà una ofrena a la Basílica de Santa Maria. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a tot costa sobre el títol de Lliga.
19: És totalment inesperat. Hem eliminat el Liceu i el Barça, que ens multipliquen per 10 i per 20 el nostre pressupost. Som a nivell pressupostari de mitja taula en avall de la Lliga. És a dir, no som ni dels 4, ni dels 5, ni dels 6 equips amb més pressupost. Per tant, jo crec que és inesperat i segurament ho recordarem molts anys.
8: L'Igualada és el tercer equip d'Espanya amb més campionats de Lliga, 6 darrere del Barça, que en té 35, i el Liceo amb 8.
0: I en futbol sala, el Barça té avui la segona oportunitat per aconseguir el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran aquest vespre el quart partit de la final a la pista del Pozo de Múrcia.
20: Hores d'ara dominen 2-1 aquesta final. És de Javi Rodríguez. N'ha parlat a tot costa Adolfo, l'ala pívot del Barça.
21: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
20: El Pozo Murcia-Barça, 8:15 y en directa a Sport 3.
0: I encara tenim temps per algun altre punt de l'actualitat del dia, Marcos.
20: Doncs sí, ens diu el Dami Aguilar que avui s'instal·len els pilots del Mundial de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos i ens avisa que hi haurà molts moviments de mercat els propers dies. Ja saps que es va anunciar per part de Ducati que Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez a partir de la propera temporada a l'equip oficial Ducati. En bàsquet a la Lliga Femenina, Uni Girona, que ha anunciat fa una estoneta el fitxatge de Queralt Casas, jugadora de 33 anys que arriba procedent del València. En ciclisme, l'Isaac Vilalta ens acaba de comentar que la Mireia Benito és campiona d'Espanya en modalitat de contrarrellotge. Quart títol seguit de Benito. Paula Blasi ha estat quarta en aquesta disciplina.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Les 7 més esports al tot costa. La nit, ja ho sabeu, a les 11, al Club de la Mitjanit Espacial Mundial. I ara seguim nosaltres a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.

93.3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances. Els

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que, com tu, estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
5: Guau, has vist que m'ha verificat, tio?
6: Sí, tio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor,

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: But I'll give in to yours.
1: It's summertime. Calafell Radio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

més. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
3: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.
2: Benvingudes, benvinguts als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 25 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
2: Tret de sortida a la Festa Major de Calafell Platja, que comença avui dijous a les 8 del vespre a la plaça Alcalde Romeu amb el sopar de Carmanyola de Revetlla amb els millors èxits, a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A 2:15 de la nit, pregó i encetada a les Festes Majors de Calafell i premi a la millor popeta de l'any, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols. De seguida ampliem aquesta notícia que encapçala els informatius d'avui. Abans, fem un repàs dels titulars. La companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines. T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa així diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. El ple de la Bisbal del Penedès rebutja per unanimitat el Pla Territorial d'Energies Renovables. Els veïns, partidaris de la recuperació de la bocana del riuet de Coma-rugues, manifesten per la seva restitució. A la Plana General, el Ministeri de Cultura posa en marxa un nou bo cultural jove pels nascuts l'any 2008. L'ajut permetrà, a partir d'ara, comprar instruments musicals, material per a la creació i cursos culturals. L'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a rebre el Tour de França. I als esports, avui els oferim una entrevista en profunditat a l'Encarni Gallardo i al Joan Casas, amb motiu de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, Elles, protagonitzada per Dones amb càncer, que s'inaugura aquest divendres a Altafulla i passarà per Calafell el cap de setmana del 3 de juliol.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, tret de sortida a la Festa Major de Calafell Platja, avui dijous 25 de juny a les 8 del vespre a la plaça Alcalde Romeu, sopar de Carmanyola de Revetlla amb els millors èxits, a càrrec d'Esgangalats i els Paterols. A 2:15 de la nit a la plaça Alcalde Romeu, pregó i encetada de les Festes Majors de Calafell i premi a la millor popeta de l'any, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols. Escoltem ara la Júlia Crespin, d'Esgangalats, als micròfons de Calafell Ràdio.
3: T'avançaré que la idea aquest any ha tocat molt a prop de Sant Joan i va lligat, bueno, el pregó és un homenatge a la pastisseria Andreu.
4: Això ho sabem.
3: Pastisseria Andreu també feien moltes coques de Sant Joan. Sant Joan va lligat a la Revetlla en aquesta època de l'any, en aquesta època de solstici, de foc, de festa. De festa, una Revetlla, diguem així. Tot és molt secret,
4: sí.
3: Però crec que ho han fet molt i molt xulo. És bastant el que la fórmula que ens ha funcionat, que són activitats dinàmiques per tots els públics, des dels més petits fins als més grans, no? Començarem el dijous, com bé deies, amb el sopar de Carmanyola, que hem portat, portarem aquest duet que es diu Catversió, no? Us recomano buscar-lo a xarxes perquè són molt, molt divertits, fan així com gags i interactuen amb el públic i tot són cançons que coneixem de tota la vida, que les coneixem en anglès, en castellà, amb l'idioma que siguin, però ells les fan en català. I la veritat és que ho fan superbé i jo crec que donaran molta vida a aquesta preencetada, no?, amb el sopar de Carmanyola, el moment de fer una copeta de cava, de fer una cerveseta amb la família, d'agafar lloc pel pregó i crec que serà molt xulo i val la pena 100% venir, venir abans del pregó, agafar lloc i a veure aquest superconcert.
2: I ja després del pregó i encetada de les festes majors, a les 10 de la nit, des de la plaça Alcalde Romeu, tindrà lloc l'inici del Correbar, a càrrec també d'Esgangalats i els Paterols, amb la xaranga Suquet Calero i Patxaranga Cafè, Copa i Puro. La festa major continuarà el divendres 26 de juny a les 7 de la tarda a la plaça del Manila amb el reclam d'estrits i animació. També més endavant la tabalada amb les colles de diables i després el correfoc infantil. A les 10 de la nit, ja del divendres, el correfoc amb el ball de diables de Constantí, els diables Guaitals de Calafell i el drac Espurnà de Calafell. A 11:45 de la nit del divendres a la plaça de l'Alcalde Romeu, concert amb Diversiones i la Prole Band. La festa major de Calafell Platja s'allargarà fins dilluns 29 de juny.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Com dèiem al començar, la companyia jove de la Porta de Fusta de Calafell ha guanyat el premi a millor representació del Festival de Teatre Juvenil a Sant Feliu de Codines, organitzat per Deixalles 81. Els joves hi van participar amb l'obra de creació pròpia titulada Errores. A més, el jurat del concurs, format pels actors David Solans i Mireia Portes i per la directora i dramaturga Marta Butxaca, també els va atorgar un premi especial a la millor filosofia del projecte per la feina feta en la creació i muntatge d'aquesta obra i pel foment de la cultura per al públic jove. La Porta de Fusta és una escola i companyia de teatre de Calafell amb una visió del teatre basada en el joc, l'escola de les necessitats i el respecte. Fa més de 12 anys que treballen en una metodologia viva que evoluciona amb els i les alumnes que formen part de l'escola. El seu viatge formatiu veu de la pedagogia, del teatre, la producció, el creixement personal, però sobretot de la seva experiència amb els grups que han anat passant al llarg dels anys.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
2: T'atreveixes a resoldre els misteris de Calafell? La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell proposa diversos escape rooms a l'aire lliure amb el Castell de la Santa Creu, la Casa Barral i la Ciutadella Ibèrica com a protagonistes. Es tracta d'activitats educatives i lúdiques en format joc d'escapada que et faran descobrir la història i el patrimoni de Calafell d'una manera immersiva, divertida i participativa. Són activitats adreçades a joves a partir de 12 anys. Les places són limitades, 25 participants per torn. En primer lloc, ens trobem amb la Crida del Castell, que tindrà lloc el 9 de juliol, des de les 10 del matí fins a 11:45. El Castell de la Santa Creu. Som a l'any 1042 i la clau del sistema de senyals entre castells ha desaparegut. Només treballant en equip podreu reconstruir-lo i evitar que les defenses del territori col·lapsin. En segon lloc, el manuscrit de la Casa Barral tindrà lloc el 22 de juliol, des de les 8 del vespre fins a 10:45. A la Casa Barral, un misteriós manuscrit ocult des dels anys 70 espera ser recuperat. Seguiu les pistes i descobriu una història de llibertat, poesia i identitat abans que es perdi per sempre. I en tercer lloc, el llinatge de la Ciutadella Ibèrica, el 7 d'agost des de les 8 del vespre fins a 10:45. Una força ancestral protegeix un exvot sagrat imprescindible per a la tribu. Resoleu les proves rituals, recupereu els fragments del mapa i restabliu l'equilibri amb els esperits del territori. Si vols participar amb el teu fill o filla menor d'edat, també t'hauràs d'inscriure i formar part de l'aventura. Més informació i inscripcions a joventut.calafell.cat. Repeteixo, joventut.calafell.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Obrim la plana comarcal. El ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha rebutjat per unanimitat el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya, més conegut per Plater. Es tracta d'una planificació impulsada per la Generalitat que estableix els criteris territorials i ambientals per ordenar la implantació de projectes tant solars com eòlics. Més de 230 municipis de Catalunya han signat un manifest conjunt rebutjant aquest pla, una oposició que també s'ha manifestat a la Bisbal després després de la moció presentada pel grup de la Bisbal Decideix. Des d'aquesta formació apunten que, tot i ser conscients de la necessitat de reduir el consum d'energies fòssils i de fer una transició cap a un nou model de producció i de consum d'energia, la planificació per la qual aposta la Generalitat no és l'adequada. Segons apunten en un comunicat, la instal·lació massiva de plantes fotovoltaiques i eòliques en sòl agrícola i boscos provocarà una degradació dels espais naturals i ecosistemes dels municipis catalans. Per aquest motiu, demanen que s'aturi la seva tramitació fins a garantir un procés real de participació territorial. Continua el diari La Fura del Penedès, establint que per la Bisbal Decideix cal prioritzar la instal·lació de fotovoltaica en les grans teulades dels polígons existents abans de perdre el nostre sòl agrícola.
1: Les notícies del Baix Penedès.
2: I a la plana comarcal també, els veïns partidaris de la recuperació de la bocana del riuet de Coma-rugues manifesten per la seva restitució. Diversos membres de la plataforma veïnal Recuperem la Bocana s'han tornat a manifestar per reclamar aquesta recuperació de l'espai. Els convocants que van sortir al carrer amb xiulets i pancartes van exigir al govern municipal que s'executin les obres de restitució de manera immediata. Asseguren que es tracta d'un símbol de Coma-ruga i alerten de noves mobilitzacions en cas que els treballs es demorin en excés. Inicialment, amb les obres de renaturalització del riuet, es va taponar la seva bocana, acció que va enervar un nombre destacat de veïns de la zona i banyistes d'arreu. Després de recollir nombroses signatures i de convocar diverses mobilitzacions, govern i plataforma, han arribat a un acord de reobertura que els seus partidaris, amb tot, marquen de ben a prop.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
2: I a la plana general, el Ministeri de Cultura ha posat en marxa aquesta setmana la cinquena edició del Bo Cultural Jove i els nascuts l'any 2008 ja poden demanar-lo fins al 31 d'octubre. El programa permetrà, a partir d'ara, destinar l'ajuda a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. L'ajuda, de 400 euros, es podrà utilitzar en dues modalitats diferents, segons si es vol consumir l'import en una sola iniciativa o repartir-lo en diferents propostes. Els joves disposen d'un any per utilitzar aquests 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables. Poden tenir accés a aquesta ajuda els joves que compleixin 18 anys aquest 2026, siguin de nacionalitat espanyola, tinguin residència legal a l'Estat, sol·licitants d'asil, desplaçats temporalment o estrangers extutelats. Es tracta d'uns 561.459 potencials beneficiaris a tot l'Estat. El bo funciona com una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir al mòbil o en format físic. En els darrers 4 anys, el bo cultural jove ja ha arribat a 1,2 milions de persones.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: I ja arriba el Tour de França, que passarà per Calafell. L'Ajuntament de Tarragona estima que entre 60.000 i 80.000 persones sortiran al carrer a veure l'inici de la segona etapa del Tour de França, que es farà a la ciutat el diumenge 5 de juliol. El consistori ha presentat aquesta setmana el Pla de Mobilitat i Neteja que ha organitzat per a l'ocasió, que suposarà l'activació de més d'un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana, a més de Mossos d'Esquadra, 38 treballadors de la neteja i 400 voluntaris. A banda de les activitats festives que hi haurà aquell dia, des de l'Ajuntament també col·locaran diverses fonts, 28 lavabos portàtils, aparcaments especials per a bicicletes i 6 autocars que estaran aturats i faran la funció de refugi climàtic. Durant tot el dia, els busos urbans seran gratuïts a Tarragona. Escoltem ara la consellera de Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, que dona recomanacions per al dia que el Tour de França surt de la ciutat de Tarragona.
4: Deixin que posi sobre la taula 3 recomanacions imprescindibles per al 5 de juliol. Cal prioritzar el transport públic disponible, el desplaçament a peu i planificar amb antelació els desplaçaments. Treballem tenint en compte que les principals afectacions es produeixen a les dues zones diferenciades, en dues. La zona del Francolí, que és el centre neuràlgic de l'operatiu del Tour, i el propi recorregut del Tour, des de la Torre dels Vents fins a Nacional 340, passant per la zona centre i llevant 6 quilòmetres pel cor de la nostra ciutat.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: I com ja avançàvem al començar, avui als esports els oferim una entrevista en profunditat a l'Encarni Gallardo i al Joan Casas, amb motiu de l'exposició fotogràfica Més enllà del rem, Elles. Està protagonitzada per dones que han patit càncer i s'inaugura aquest divendres a Altafulla i passarà per Calafell el cap de setmana del 3 de juliol, dia en el que es farà la inauguració, i posteriorment, el 4 i 5 de juliol, es podrà veure aquesta exposició fotogràfica al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell Platja.
5: Aquesta idea va començar perquè la meva família, vale, ho hem viscut molt a prop i bueno, jo tenia moltes ganes de fer un projecte així. Vale? I jo, com sabeu, soc abogadora i vaig conèixer a una dona que portava, pues, aquestes dones, un grup de que havien sortit d'una malaltia, no? Com és el càncer de mama i altres tipus de càncer, i li va proposar de fer un projecte fotogràfic i em van dir que sí. I per altra banda, pues el Joan, la seva dona és companya meva, i li vaig comentar i em va dir que, bueno, que el seu marit tenia un estudi i que si volien que me cedia l'espai, i llavors li vaig proposar al Joan que col·laborés conmigo al projecte, no? I va començar així, va néixer així.
2: I de quina manera hi has col·laborat tu, Joan?
6: Bueno, jo vaig prestar l'estudi fotogràfic per poder fer aquestes fotografies i vam estar disparant tots dos a totes les noies, i la veritat és que ha sigut una currada.
5: Sí.
6: Ha passat uns mesos que ha sigut no parar.
2: Ja m'imagino, les fotografies que estan al cartell, de fet, tenen molt bona pinta, són molt maques, la llum està molt treballada, o sigui, m'encanta. Sí. Quin missatge principal voleu transmetre a les persones que visitin l'exposició?
5: Jo principalment volia transmetre, no en si la enfermetat, sinó com som elles, no? Que n'hi ha una realitat després, unes seqüeles, unes cicatrius, i un coratge enorme, tant dins de l'aigua com fora. I jo me quedo en això, no? Que per desgràcia n'hi ha molta gent que no supera aquesta enfermetat, i aquestes dones, pues, i algunes encara estan en procés oncològic, no? I a mi les veig amb molt coratge.
6: Mm-hmm. Què volem transmetre? A veure, volem transmetre que, sobretot aquestes dones que els hi acaben de dir que tenen aquesta enfermetat, sigui on sigui, és igual si el pit o un altre lloc, que se'ls hi enfonsa el món. Se'ls hi enfonsa el món i... A veure, i això ens pot passar a tots o a la majoria de famílies de ben a prop. I que la vida no s'acaba aquí. Que no s'acaba aquí, que els metges t'ajuden i que tornes a treballar, que tornes o comences a fer un esport, com és el cas d'aquestes dones, que entre elles s'han ajudat moltíssim, i que al final elles veuen que tot i haver patit el que han patit, continuen sent dones i continuen sent atractives igualment. I això costa, i això si no ho plasmes amb imatges, costa d'entendre i de veure.
2: El títol és Més enllà del rem, Elles, i mostra, doncs, posa l'accent, no?, en aquest procés vital i el rem com a unió. Com heu volgut reflectir aquest canvi personal? Perquè m'agradaria saber més sobre la part visual d'aquestes imatges, com són les fotografies, no?, que ens trobarem en aquesta exposició.
6: Trobarem molt de retrat. Sí. Així que al principi trobarem una imatge de rem on estan totes remant, un contrallum molt, molt xulo, i una mica d'explicació, però la resta són retrats d'elles. Són retrats, la majoria són seminus, perquè ensenyen la realitat de lo que han patit, cicatrius, algun pit deformat, la majoria poden mostrar lo que hi ha, però a la mateixa vegada mostren que al final tot se supera i que tornen a estar alegres i es tornen a sentir dones. I això és el que volíem, on te volíem arribar.
2: Quina importància té el REM en aquest sentit? O sigui, a mi m'han explicat sí. que el REM té grans beneficis per la sí. recuperació.
5: El REM, bueno, una altra companya que ja ho va dir, no? que és la impulsora del projecte d'aquestes dones que voguen, pues, segons els metges, dona molta força, perquè d'aquí de l'axila, no?, te va molt bé perquè fas força, recuperes molt, i a part d'això, pues, estar en plena mar, pues, també psicològicament t'ajuda molt. Jo mateixa, quan va passar una casa, jo me vaig apuntar al REM per lo mateix, no? I t'ajuda molt perquè també és un suport de companyerisme, no? De totes les dones han passat per la mateixa malaltia i que en el REM es disfruta molt, també.
2: Molt bé, la inauguració és el divendres 3 de juliol a les 7 de la tarda i després també podem gaudir d'aquesta exposició el 4 i 5 de juliol des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. Aquesta exposició m'imagino que té més recorregut, no? No només a Calafell.
6: Sí, sí, sí, tant. De fet, inaugurem aquest cap de setmana, el 26, a Altafulla, a les 7 de la tarda. 26, 27 i 28 de juny estarem al de Fulla i després el 13 de juliol inaugurem el Vendrell i estarem fins al dia 17. Aquesta serà entre setmana. Vull dir que qui no pugui vindre aquí a Calafell pot vindre aquest cap de setmana a Altafulla o del 13 al 17 al Vendrell.
2: O sigui, fem Altafulla, Calafell i Vendrell, eh?
6: Sí.
2: Molt bé, i teniu alguna projecció? És a dir, parareu aquí? M'imagino que també ho voleu fer arribar a més llocs, no?
5: Segons com vagi, doncs ja veurem.
2: Quin paper té el grup i el sentiment de pertinença en la recuperació emocional i física de les participants?
5: Jo crec que en aquest, quan estan en el bot, encontren com un refugi, no? De dones que, ja ho he dit abans, que passen per una mateixa malaltia i pues, suposo que també parlen de les seves coses, no? De les seves quimios, alguna ja ha acabat el procés, alguna altra encara està en la quimio i suposo que això és un suport, no? De que hi ha una ajuda que totes hagin passat per la mateixa malaltia. I com t'he dit abans, pues, bugar, si no és bugadora, provar-ho fa molt bé psicològicament, perquè també és important sempre...

0: una mica en el mar, luego n'hi ha unes lletres en un lletrero que han fet, i després les fotos, i luego n'hi ha una altra al final que també crec que això és el que la gent s'anirà en reflexió, crec que.
1: Quantes fotografies en total tenim a l'exposició? Més o menys, no cal que sigui exacte.
0: 24
2: o 28? 34, em sembla.
0: O 34.
1: 34 fotografies. Com estan tractades aquestes fotografies a nivell visual? És a dir, el color...
2: La majoria en blanc i negre. Algunes en color, però la majoria són en blanc i negre.
1: Per què heu escollit el blanc i el negre?
2: Perquè mostra la realitat. El color, la gent... Quan veus una fotografia amb color, sobretot amb retrats, o quan vols que es fixin en certes coses, el color distreu. Si hi ha un tatuatge, si porta una brusa de color rosa, que si porta el cabell que s'ha tenyit de no sé què... I el blanc i negre fa que només miris allò que vols que vegin.
1: Hi ha algun testimoni o persona que us hagi sorprès més emocionalment o de qualsevol manera?
0: Per mi totes som dones molt valentes perquè, després explicarà el Joan un poc, una miqueta més una altra cosa, però per mi una dona que em fa estar, no?, ganes de plorar perquè diu, ostres, no?, quin coratge que té aquesta dona, perquè tenien una data per fer el reportatge, no? I aquesta dona, no sé si era la mateixa tarda o al dia següent, que tenia quimioteràpia, ¿vale?, perquè se li va reproduir una altra vegada. I a mi el fet que volgués fer si la sessió, a mi me va... No? Me va afectar en el sentit de quin coratge, no? Per totes, però és una de les dones que m'ha... I després, per altra banda, Joan també volia explicar, no?
2: Sí, aquí la majoria de dones, per no dir totes, potser quan van vindre a l'estudi venien cohibides. Ja els van fer vindre ja de dos en dos, perquè no vinguessin soles. I se sentien molt cohibides, no venien, però què farem, però què hem de fer, què voleu retratar, no? Jo no ensenyaré res, jo venien molt així, no? I quan marxaven amb un somriure d'orella a orella.
0: Sí.
2: Marxaven molt, va ser tota una teràpia per elles, sí. Això.
0: Una mica de desconnexió, no?
2: Sí, va ser tota una teràpia perquè en pocs minuts es van deixar anar i algunes se sentien com a models posant davant de la càmera i això va ser...
0: Sí, alguna li
2: va ser fabulós.
0: Que
2: van donar les gràcies mil vegades. Sí. Sí. I després que vam tardar temps en entregar-los les fotografies, perquè, clar, editar-les totes, això ja hi ha molta feina, quan els hi entregaves, tornaven a reviure aquest moment, no? I va ser una teràpia per elles. I això et fa sentir...
1: Molt bé, me n'alegro moltíssim.
2: Sí.
1: Ah, doncs ja per finalitzar, quina invitació faríeu a les persones que encara no coneixen aquesta realitat perquè visitin l'exposició aquest proper 3, 4 i 5 de juliol al Centre Cívic Cinema Iris?
2: Bueno, que vinguin a veure una realitat que al final és per tothom, a totes les famílies, tant si és per aquesta malaltia com si és per un accident de trànsit, com pel que sigui, i que la vida continua, però que és així, que vinguin a veure-ho.
0: Bueno, que no deixa de ser un treball artístic, que querien reflexar no només la enfermetat, perquè jo això volia deixar una mica, no?, volia un espai per elles, i jo, si em permets, ja acabem?
1: Sí, i tant.
0: Mira, vull agrair, sobretot, agraeixo la generositat de les dones del grup de REM, de la seva timonera, i del meu company, aquí al costat, i sobretot que aquest treball també és el resultat d'un treball en equip.
1: Encarni, Joan, moltíssimes gràcies per compartir aquesta exposició i per venir aquí a Calafell a mostrar-la.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: I ja arribem al final d'aquests serveis informatius d'avui dijous 25 de juny.

0: Juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions dels informatius d'aquesta casa. Que gaudiu d'un bon inici de la Festa Major de Calafell Platja. Fins aviat.
1: Sent Calafell allà on siguis. Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Radio.
1: Calafell Radio, esta es Ema.
2: It's summertime.
0: Calafell Radio, son las 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

It's Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Actues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.